0: Hem sentit el Requiem Opus 48 de Gabriel Fauré en la versió de la soprano Arlene Auger, el baríton Benjamin Luxon, el cor de la Catedral de Winchester i l'orquestra de cambra anglesa dirigida per Philip Ledger.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

Continuarem la nostra programació sentint ara el quartet en fa de Maurice Ravel en un arranjament per a quartet de saxofons fet per Johan van der Linden. Ens acompanyen els membres del quartet de saxofons Aurelia.

0: Hem sentit un arranjament per a quartet de saxofons del Quartet en Fa, de Maurice Ravel. Ens acompanyaven els membres del quartet Aurelia.
1: Catalunya Música.

Ara ens acompanyarà la pavana per llaüt en do menor, número de catàleg 94 de John Dowland. L'interpreta per a nosaltres el llaütista Paul Odet.

0: Era la pavana per a llaüt en do menor, número 94, de John Dowland, interpretada pel llaütista Paul Odet.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Continuem la nostra programació ara sentint els 6 sonets per a violí i piano d'Eduard Toldrà, interpretats per Ezequiel Larrea, violí, i Dana Protopopescu, piano.

0: Hem sentit els sis sonets per a violí i piano d'Eduard Toldrà, la versió d'Ezequiel Larrea, violí, i d'Anna Protopopescu, piano.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Continuarem amb música de cambra del compositor txec Josef Suk. Hem escollit el quartet de corda En un moviment, opus 31, tal com l'interpreta el quartet Suk.

0: El quartet Suc ens ha interpretat el quartet de corda en un moviment, opus 31, de Joseph Suc.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.

Sentirem a continuació la sinfonia número 4 en mi bemoll major, sinfonia romàntica que Anton Bruckner va compondre l'any 1874 i que va revisar diverses vegades fins al 1888. Ens acompanya l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Colònia, dirigida per Otto Klemperer, en un enregistrament de l'any 1954.

S'acaba aquí la sinfonia número 4 en mi bemoll major, sinfonia romàntica que Anton Bruckner va compondre l'any 1874. N'hem sentit la versió de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Colònia, dirigida per Otto Klemperer, un enregistrament de l'any 1954.

0: Catalunya Música.
1: Per continuar la nostra selecció hem escollit la missa glagolítica de Leoš Janáček. Els intèrprets seran la soprano Eva Urbanová, la mezzosoprano Marta Benaková, el tenor Vladimir Bohachov i el baix Richard Novak, amb l'organista Thomas Trotter, el cor filarmònic d'Eslovàquia i l'orquestra filarmònica de Viena, dirigida per Ricardo Sallí.

Acabem de sentir la missa glagolítica de Leos Janáček en la versió de la soprano Eva Urbanová, la mezzosoprano Marta Benáková, el tenor Vladimir Bohachov, el baix Richard Novak, l'organista Thomas Trotter, el cor filarmònic d'Eslovàquia i l'orquestra filarmònica de Viena que dirigia Ricardo Chailly.

0: Catalunya Música.
1: Continuem a la sintonia de Catalunya Música, ara per sentir el concert per a violí, piano i corda en re menor de Félix Mendelssohn. Sentim Isabel von Koelen, violí, Ronald Brautigam, piano i la New Sinfonietta d'Amsterdam.

0: S'acaba aquí el concert per a violí, piano i corda en re menor de Félix Mendelssohn, una obra de l'any 1823 que sentíem interpretada per Isabel van Coylen, violí, Ronald Brautigam, piano i la Neu Sinfonieta d'Amsterdam.
1: Catalunya Música.
2: Per continuar, us convidem a sentir l'Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi, interpretat per la soprano Gemma Bertagnoli, la contralt Sara Mingardo i el concerto italiano dirigit per Rinaldo Alessandrini.

Acabem de sentir l'Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi. Els intèrprets han estat la soprano Gemma Bertagnoli, la contralt Sara Mingardo i el concerto italiano dirigit per Rinaldo Alessandrini.

El Bartholdi Piano Quartet era l'intèrpret d'aquest primer moviment allegro vivace del sextet amb piano en re major opus 110 de Felix Mendelssohn, una obra que va escriure quan tenia entre 15 i 16 anys, això era entre el 1824 i el 1825.

0: Acabem de sentir Heinz Holliger al costat de la Camerata de Berna, dirigida per Alexander van Binschop, interpretant el concert per oboè, corda i baix continu en sol menor de Johann Gottlieb Graun.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

0: Leonidas Kavakos, violí, Patrick de Menga, violoncel i el pianista Enrico Pace ens interpretaven aquest primer moviment, Allegro Enérgico e con Fuoco, del Trium Piano número 2, opus 66, de Félix Mendelssohn.
1: Catalunya Música.

Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

Música de Maurice Raffel. Per continuar la nostra programació, sentim el poema coreogràfic La Vals en la versió de l'Orquestra Simfònica de Boston sota la direcció de Seiji Ozawa.

0: Fins aquí el poema coreogràfic La Vals, de Maurice Ravel, una obra composta l'any 1920 que hem sentit en la versió de l'Orquestra Simfònica de Boston dirigida per Seiji Ozawa.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Tot seguit us proposem una de les obres de Claude Lijon, que es creu que va viure entre el 1530 i el 1600. Us proposem el seu Te Deum, a sis veus, amb text d'Agripa d'Aubigné, titulat Dieu nous te louons. Els intèrprets seran Claire Lefiletre, soprano, Damien Guillon, contratenor, Jean-François Lombard, tenor, i el baix Bernard Arrieta, amb Les Poches, Les Chantres i Les Symphonistes del Centre de Música Barroca de Versalles, sota direcció d'Olivier Schnebelli.

0: Acabem de sentir el Te Deum Dieu, nous te louons, del compositor Claude Lejeune. Els intèrprets eren la soprano Claire Lefiletre, el contratenor Damien Guillon, el tenor Jean-François Lombard i el baix Bernard Arrieta amb Les Poches et les Chantres et les Symphonistes del Centre de Música Barroca de Versalles, sota la direcció d'Olivier Schnebelli.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara el cicle per a piano Diari Personal Indi Primer de Ferruccio Busoni. Ens acompanya el pianista Gianluca Cascioli.

0: El pianista Gianluca Cascioli ens oferia el cicle Diari Personal Indi Primer de Ferruccio Busoni.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: La soprano Barbara Boni, amb el Concertus Musicus de Viena, dirigit per Nikolaus Harnoncourt, ens interpreta el motet Exultate Jubilate, Kehl 165, de Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Acabem de sentir el motet Exultate Jubilate, Kehel 165, de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretat per la soprano Barbara Boni i el Concertus Musicus de Viena, dirigit per Nikolaus Harnoncourt.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: De Fanny Mendelssohn podrem sentir ara la sonata per a piano en do menor en la interpretació de Heather Schmidt.

La nostra selecció continua ara amb el clarinet concertino de Jordi Cervelló, interpretat per Josep Fuster, clarinet i l'Orquestra Girona 21, dirigida per Manel Valdivieso.

0: Josep Fuster, clarinet i l'orquestra Girona 21, dirigida per Manel Valdivieso, ens han interpretat el clarinet concertino de Jordi Cervelló.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Música vocal de la primera meitat del segle XVII per continuar la nostra programació. Sentirem el madrigal «È partito il mio bene» de Giovanni Valentini, un madrigal publicat a la col·lecció «Musiche concertate» l'any 1619.

0: S'acaba aquí el madrigal E partito il mio bene, que pertany a la col·lecció Musiche Concertate de l'any 1619, música de Giovanni Valentini, interpretada per la Capella Ducale i el conjunt Musica Fiata de Colònia, sota la direcció de Roland Wilson.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: La nostra selecció continua amb la companyia del pianista Pedro Piquero, que ens ofereix la sonata número 4, opus 1, de Manuel Blasco de Nebra.

0: Era la sonata per teclat en sol menor, opus 1 número 4 de Manuel Blasco de Nebra, en la versió del pianista Pedro Piquero.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Música de Tarquinio Merula per continuar la nostra programació. Sentim la canzoneta espiritual Or che tempo di dormire, una cançó composta sobre un baix obstinat que imita un bressol. El text, de temàtica nadalenca, és anònim. Aquesta peça es va publicar a Venècia l'any 1638. Sentim aquesta canzoneta Or che tempo di dormire de Tarquinio Merula, interpretada per Maria Cristina Kier, soprano, i el conjunt La Fenice, que dirigeix Jean Thibaut.

0: Tarquinio Merula, compositor de Cremona, que va viure entre els anys 1594 i 1665, és l'autor d'aquesta cançoneta espiritual, una cançó de bressol titulada Or que tempo di dormire, i que hem sentit interpretada per Maria Cristina Kier, soprano, i el conjunt La Fenice, sota la direcció de Jean Thibery.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Continuarem amb música del classicisme. Serà amb la sinfonia número 1 en re major de Franz Joseph Haydn, tal com l'interpreta l'orquestra cantilena dirigida per Adrian Shepherd.

0: Aquest era el Capriccio Presto, segon moviment de la sonata per a violí i baix continu, opus 2, número 2, en la menor, d'Antonio Vivaldi. N'hem sentit la interpretació que ens feia el Palladian Ensemble.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: Catalunya Música. El compositor de la setmana. De prop, els grans compositors de tots els temps. El compositor de la setmana. De prop, els universos creatius més diversos. El compositor de la setmana. Amb Xavier Chavarría.
1: Fanny Mendelssohn és la protagonista d'aquests 5 capítols del compositor de la setmana aquí a Catalunya Música. Aquesta compositora, excel·lent pianista també, que va viure 41 anys, la primera meitat del segle XIX, i que va tenir un germà il·lustre també en el món de la música, del qual ja hem parlat en edicions anteriors d'aquest programa, Felix Mendelssohn. Fanny Mendelssohn tenia 3 anys i 3 mesos més que no pas el seu germà,

que va sent molt més famós, molt més rellevant, que sí que surt als llibres d'història de la música, però tenia una germana gran, que recordem havia nascut el 1805 a la ciutat d'Hamburg, i que va arribar a fer mig miler d'obres, entre les quals hi trobem des de música per a piano, d'una bellesa exquisida, cançons per a veu i piano, més de 250 cançons va compondre, també va escriure música de cambra, diverses peces corals, les hem estat escoltant, ahir mateix en vam escoltar i també en sentirem unes quantes, una selecció molt bonica, els Gartenlieder, el divendres en el cinquè i últim capítol, i també oratoris. Avui escoltarem sencer un dels oratoris que va compondre en plena joventut el 1831, quan tenia 26 anys. Aquesta és Fanny Mendelssohn, la protagonista del compositor de la setmana a Catalunya Música aquests dies, autora de música tan brillant com aquesta.

Ja us hem comentat que just acabats de casar, Wilhelm Hensel i Fanny Mendelssohn es van traslladar a l'apartament amb jardí que hi havia a la propietat del carrer Leipzig número 3 de la família Mendelssohn. I després d'un any llarg de matrimoni, van reprendre l'activitat dels concerts dominicals. Això va passar el 1831. A partir d'aleshores, Fanny Mendelssohn va assumir la responsabilitat exclusiva de programar, assajar i dirigir el cor i l'orquestra, i també va interpretar les seves pròpies composicions i, òbviament, també les del seu germà. Ja fos com a solista, com a directora o com a intèrpret de música de cambra. Amb els seus programes innovadors i estèticament exigents, Fanny Mendelssohn va crear una alternativa no comercial a la vida concertística pública de Berlín. Fixeu-vos, ja el 1825, quan tenia just 20 anys, va fer una proposta per a la creació d'una societat musical per a aficionats, amb la Singakademie de Berlín com a model, perquè Fanny lamentava i enyorava la falta del bon gust musical que hi havia en les programacions concertístiques de la seva ciutat, en la música instrumental que s'interpretava a Berlín, i també lamentava la manca de formacions instrumentals de qualitat i que oferissin concerts oberts al gran públic. El projecte d'associació per a diletants no es va acabar materialitzant, però curiosament sí que va influir en una societat filarmònica que va fundar el violinista Eduard Ritz l'any següent, el 1826. Fanny Mendelssohn, però, va continuar exercint aquesta labor de difusió musical i també interpretant música, música pròpia i tocant-la, en aquests concerts dominicals que es feien a casa seva. I atenció, perquè Fanny Mendelssohn no es va poder presentar en un concert públic i remunerat fins al 1838. Això us ho explicarem en el quart capítol d'aquesta setmana, perquè és realment demolidor. Per què? Doncs no pas perquè era una dona, sinó perquè era de classe benestant, de classe alta. Fixeu-vos, Clara Schumann sí que podia fer concerts remunerats i es podia presentar en concerts professionals no només a Alemanya, sinó arreu d'Europa. Per què ho podia fer Clara i no pas Fanny? Doncs perquè Clara era de classe mitjana i podia cobrar per fer concerts públics. Fanny Mendelssohn, que pertanyia a la classe alta berlinesa, això no ho podia fer. Estava molt mal vist que les noies de classe alta alemanya poguessin guanyar diners fent música.

Déu-n'hi-do les vicissituds vitals de Fanny Mendelssohn, aquesta creadora que ho va tenir tan i tan malament durant aquells anys inicials del segle XIX i que ara, passats gairebé dos segles, estem intentant reivindicar, tot i que, insistim, hi ha moltes de les seves obres que no estan ni tan sols enregistrades, algunes fins i tot ni tan sols editades. 466 obres catalogades, no totes editades i encara menys de la meitat enregistrades. És per això que aquí estem fent una selecció del que tenim, del que disposem, i engreixem a tots els intèrprets, a tots els músics, a enregistrar-la, especialment cors, orquestres i també directors, a ressuscitar les seves obres de grans dimensions. Avui en sentirem una, l'única que hem trobat d'aquest gènere, que és l'oratori sobre temes bíblics. Abans, però, us proposem escoltar una altra obra, en aquest cas una obra de cambra, que data d'aquests anys de joventut, just acabada de casar. És una obra composta el 1830 i és la Fantasia en sol menor per a violoncel i piano. Aquesta peça, doncs, és de l'època en què Fanny, acabada de casar, va reprendre la seva activitat com a directora artística, podríem dir, entre cometes, de tots aquells concerts dominicals que li permetien mostrar no només el seu virtuosisme com a intèrpret, com a pianista, com a música, sinó també la seva música, la seva creació, les seves obres en públic, amb un públic que podia arribar a tenir, atenció, 300 persones, perquè es feien aquests concerts a la residència, poca broma, una residència al mig de Berlín, a la carrer Leipzig número 3 de Berlín, i que s'aplegaven per veure la música no només de Fanny, sinó també d'altres compositors coetanis, dels grans clàssics, de Bach, de Beethoven, etc., i per descomptat també del germà petit, Félix, que en aquell moment ja estava viatjant arreu d'Europa. Ara sentirem aquesta Fantasia en sol menor per a violoncel i piano en la interpretació que ens n'ofereixen Johannes Moser al violoncel i Alasdair Bitson al piano.

0: Johannes Moser, violoncel, i Alas Davidsson al piano ens han interpretat aquesta fantasia en sol menor per a violoncel i piano de la compositora Fanny Mendelssohn, una obra composta el 1830 i enregistrada pel segell Pentatón l'any 2019.
1: El compositor de la setmana.
0: La vida de Fanny Mendelssohn va transcórrer en paral·lel a la del seu germà petit, Félix, que, insistim, hi tenia 3 anys i 3 mesos menys que ella. Ell havia nascut el febrer de 1809 i Fanny havia nascut el 14 de novembre de 1805. Però mentre ella es forjava una vida de dona casada i mestressa de casa, el seu germà petit Félix sortia a actuar a les sales de concerts no només de Berlín i d'Alemanya, sinó d'arreu d'Europa, publicava les seves obres i rebia un munt d'elogis per a la seva música. L'any 1829, Félix va marxar a Londres, on va ser presentat a la Societat Musical Anglesa, un esdeveniment que va ser clau per l'èxit de la seva carrera. Tenia en aquell moment, fixeu-vos, 20 anys acabats de fer. Fanny, per la seva banda, en aquell 1829, recordem-ho, va formalitzar el seu compromís amb el pintor Wilhelm Hensel i el 3 d'octubre s'hi va casar. Félix, el seu germà, vivia en aquell moment a Anglaterra i en les cartes que es va intercanviar amb la seva germana es pot llegir la gran estimació que Fanny tenia pel seu germà, que era una estimació recíproca, mútua. Fixeu-vos, us estimo a tots dos d'una manera tan diferent i al mateix temps tan semblant que em sembla impossible viure feliçment sense algú de vosaltres dos. Això li escriu Fanny al seu germà en una carta enviada a Anglaterra. És l'època en què Fanny escriu aquesta música.

Estem escoltant fragments de l'oratori sobre escenes bíbliques que Fanny Mendelssohn va escriure el 1831. Aquesta obra l'escoltarem sencera a la segona part del nostre programa d'avui. I fixeu-vos perquè el festeig o el presumpte festeig entre Fanny i Wilhelm Hensel havia durat gairebé 6 anys. De fet, la mare de Fanny Mendelssohn, Lea Mendelssohn, considerava aquell xicot un partit inapropiat per a la seva filla. De fet, Wilhelm Hensel era pintor de la cort, era reputat, però tenia una professió que no estava massa ben considerada entre la classe alta, la gent més benestant de la ciutat de Berlín, a la qual pertanyia la família de Fanny Mendelssohn. A més, es portaven 11 anys. Wilhelm Hensel va néixer al

Però ja us ho hem explicat. En aquella època era pràcticament impossible que una noia de classe alta, de classe benestant, a la ciutat de Berlín pogués guanyar-se la vida, ni tan sols guanyar diners, que no fossin per beneficència, fent música, presentant-se i actuant en públic en concert. I és per això que, atenció, Fanny Mendelssohn només va fer 3 concerts públics remunerats en tota la seva vida. I el primer va ser el 1838. Li van donar l'autorització per fer un concert en públic com a pianista amb motiu d'un concert, insistim, de beneficència, on ella va tocar el concert per a piano en sol menor del seu germà Fèlix. Més enllà d'això, els concerts dominicals que feia al jardí de casa seva i poca cosa més. Déu-n'hi-do.

Realment, aquests concerts dominicals a la casa dels Mendelssohn, a la Leipzigstrasse número 3 de Berlín, van ser l'única via per mostrar el seu talent creatiu, de Fanny Mendelssohn. Poc després de casar-se, l'octubre de 1829, Fanny i el seu marit es van instal·lar a viure en aquest apartament, amb jardí, propietat de la família Mendelssohn, i van reprendre l'activitat de concerts dominicals a partir de 1831. Recordem que en aquell moment Fanny Mendelssohn ja havia estat mare. Al cap de 10 mesos del casament ja va tenir el seu primer fill, el seu únic fill, de fet. Se sap del cert que va patir dos avortaments, el 1832 i el 1837. A partir d'aquell moment, 1831, Fanny Mendelssohn va ser la directora artística i s'encarregava de programar, assajar i dirigir el cor i l'orquestra en aquests concerts dominicals i també d'interpretar les seves pròpies composicions i les del seu germà, fent de solista, de directora o de música de cambra. El mestre de Fanny Mendelssohn, Karl Zelter, va escriure a Johann Wolfgang von Goethe el 18 de febrer d'aquesta època de 1831 sobre les grans habilitats com a pianista de Fanny i va dir que tocava com un home, que en aquell moment era el màxim elogi que podia rebre una dona que es volia dedicar a la música. Ara sona realment desastrós i abominable aquestes paraules, però en aquell moment eren tot un elogi. En aquells concerts dominicals es va arribar per representar l'òpera Orfeu i Eurídice de Christoph Willibald Gluck. També s'hi va poder escoltar per primera vegada l'estrena de l'oratori Paulus del fill petit dels Mendelssohns, de Felix Mendelssohn. Aquest concert va tenir més de 300 convidats, això consta i està molt ben documentat. El 1834 es va interpretar també en un d'aquests concerts dominicals l'única obra orquestral d'unes certes dimensions que va compondre Fanny Mendelssohn, l'obertura en do major, que va ser composta el 1832 i que va ser interpretada dos anys després, el 1834, gràcies a la participació de músics del Teatre de Königstadt. Tal com va informar el seu germà Fèlix en una carta, va ser en aquesta actuació quan Fanny Mendelssohn va agafar la batuta per primera vegada per dirigir una orquestra. 1834. Fanny tenia 29 anys. Ara la sentirem, us proposem escoltar aquesta obertura per a orquestra, tal i com la van interpretar en un enregistrament de l'any 1992 pel segell Koch, la Women's Philharmonic, la filarmònica femenina o de dones, dirigida per Joan Faletta. Escoltem, doncs, aquesta obertura per a orquestra de Fanny Mendelssohn.

0: L'Orquestra Filarmònica de Dones, dirigida per Joan Faleta, ens ha interpretat l'única obra de certes dimensions per a orquestra que va compondre Fanny Mendelssohn, aquesta obertura en do major, que va ser composta el 1832 i que es va interpretar per primera vegada el 1834 en un dels concerts dominicals que se celebraven a la residència dels Mendelssohn a Berlín. La van tocar músics del Teatre de Königstadt i qui va dirigir va ser la mateixa Fanny Mendelssohn, que en aquesta ocasió va agafar la batuta per primera vegada i així ho va deixar escrit i en va deixar constància el seu germà Fèlix en una carta. Fanny Mendelssohn, per tant, no només tocava de meravella el piano i el violí, sinó que també dirigia orquestres.
1: El compositor de la setmana.
0: Repassant la trajectòria musical, la biografia i també la producció d'obres musicals de Fanny Mendelssohn, aquesta compositora que va viure 41 anys durant la primera meitat del segle XIX. Del 14 de novembre de 1805 va néixer a Hamburg i va morir a Berlín el 14 de maig de 1847, pocs mesos abans de fer 42 anys. Va morir d'un vessament cerebral, us en parlarem en el cinquè i últim capítol. Entre 1831 i 1847, Fanny Mendelssohn va incloure molt sovint composicions de Bach, de Mozart, de Haydn, de Weber i també més tard de Chopin, de Gade o de Ludwig Sfor, que ja eren compositors coetanis seus. Per descomptat, també sonava molta música de Ludwig van Beethoven i, evidentment, del seu germà Fèlix, que en aquell moment ja s'havia consagrat en una pila de viatges que havia fet arreu d'Europa i també a Anglaterra. En contrast amb la música d'altíssim virtuosisme que estava tan de moda en aquell moment, la música que proposava Fanny volia defugir aquest virtuosisme tan de moda. Al llarg d'aquells anys van arribar a participar en aquests concerts dominicals una enorme varietat de músics, membres de l'Orquestra Municipal Reial, de l'Orquestra Reial també de Berlín, cantants famosos en els escenaris de Berlín, artistes convidats i fins i tot diletants, és a dir, músics que tocaven a un alt nivell però que no ho feien com a professionals, no cobraven res. Entre els convidats en les dècades de 1830 i 1840 hi havia personatges del món intel·lectual i de la cultura en aquests concerts. Hi van assistir Goethe, Humboldt, Hegel i la llista de músics era realment extraordinària. Hi van participar en aquests concerts dominicals a la residència de la família Mendelssohn Robert i Clara Schumann, Franz Liszt, Joseph Joachim, gran violinista vienès, la cantant Henriette Sontag i fins i tot la compositora Johanna Kinkel, que va deixar un testimoni escrit extraordinari de com funcionaven aquells concerts.

Efectivament, Johanna Kinkel, compositora també d'aquells inicis del segle XIX, va assistir a diversos concerts durant la dècada del 1830 com a oient i també com a participant activa, tocant. I va descriure la personalitat musical de Fanny Mendelssohn i la importància de les seves societats musicals a Berlín de la següent manera, fixeu-vos. Deia el següent, gairebé tots els artistes famosos que visitaven Berlín en aquells dies s'acabaven presentant algun diumenge per tocar o per escoltar Frau Hensel. Frau Hensel era Fanny Mendelssohn. L'elit de la societat berlinesa també hi buscava l'accés en aquests concerts i les grans habitacions de la casa normalment estaven sempre plenes d'hostes i de convidats. L'actuació de Fanny Hensel va significar per a mi més que no pas la dels grans virtuosos i de les veus més boniques que hi vaig poder escoltar i, sobretot, per la seva manera de dirigir. Fixeu-vos, Johanna Kinkel lloava la manera que tenia de dirigir l'orquestra Fanny Mendelssohn. Segueix dient, va tocar de ple l'esperit de la composició fins a la fibra més íntima i la seva efusió arribava més poderosa que mai a l'ànima dels cantants i dels oients. Un petit esforçando, un gest del seu dit petit, ens podia conduir a través de les nostres ànimes com una descàrrega elèctrica i ens arrossegava d'una manera molt diferent del que pot fer el toc de fusta d'una batuta sobre el faristol. Paraules de Johanna Kinkel en un testimoni que va deixar per escrit després d'haver assistit i d'haver participat també en alguns d'aquests concerts que organitzava Fanny Mendelssohn a la seva residència berlinesa.

I estem sentint ja fragments de l'obra que us proposem escoltar a continuació. El 1831, Fanny va escriure, durant l'epidèmia de còlera que hi va haver a la ciutat de Berlín, la cantata Auf Führen der Cholera, és a dir, la cantata del còlera. 30 minuts de música per a cors, solistes i orquestra. 3 anys abans, composta 3 anys abans, que Fèlix acabés el seu primer oratori. Per tant, ella el va avançar en aquest sentit. Aquest oratori no ens consta que estigui enregistrat discogràficament de forma comercial, per tant, no us el podem oferir. Pel primer aniversari del seu fill Sebastian, el 1831, també va escriure una altra cantata, la cantata Cant de Lloança, Lobgesang. En aquell any també va escriure 2 obres més per a cors, solistes i orquestra, la cantata Hiob i un oratori amb 16 parts, 16 seccions, titulat Höre zu, merke auf, que està molt inspirat en tota la música relacionada i vinculada al contrapunt i a tot l'art musical de Johann Sebastian Bach i també de Händel. Totes aquestes obres són un testimoni dels esforços que feia Fanny Mendelssohn per dominar les possibilitats de l'aparell orquestral, però la cosa va quedar aquí, perquè després d'aquestes obres pràcticament es va dedicar només exclusivament a la música per a piano i a la música vocal. Sí que va escriure algunes peces també de música de cambra, les escoltarem demà i demà passat, el quartet de corda demà i el trio Opus 11 que escoltarem en el programa de divendres. I abans d'escoltar aquest oratori que us proposem, l'oratori sobre temes bíblics per a cors, solistes i orquestra, fer-vos saber també que aquesta també és l'època de la primera ressenya o opinió professional sobre la música de Fanny Mendelssohn a la premsa. Va ser John Thompson, que havia conegut a Berlín Fanny Mendelssohn l'any anterior, el 1830, que va escriure a la revista londinenca Die Harmonikon i parlava sobre les seves obres i les va lloar les cançons que Fèlix li havia ensenyat i que pertanyien a la seva germana. Per tant, podríem dir que Fanny Mendelssohn ja era reconeguda a nivell professional, tot i que la seva música no sonava en concert més enllà de l'àmbit privat i domèstic. Ara us proposem escoltar, doncs, l'obra de major envergadura que ens consta enregistrada de Fanny Mendelssohn. És l'oratori sobre escenes bíbliques per a cor, solistes i orquestra, una obra que voreja els 30 minuts de durada i que ens interpretaran el Cor Filarmònic de Stuttgart i l'Orquestra Filarmònica de Stuttgart amb els solistes Helene Schneidermann, contralto, Robert Wörle, tenor, Ulrike Sontag, soprano i Wolfgang Schöne, baríton, tots ells sota la direcció de Helmut Wolf en un enregistrament del segell Carus de l'any 1996. Escoltem, doncs, l'oratori sobre escenes de la Bíblia de Fanny Mendelssohn.

0: Doncs així s'acaba aquest oratori per a cors, solistes i orquestra, oratori sobre escenes bíbliques de Fanny Mendelssohn, una obra composta el 1831, quan Fanny Mendelssohn tenia 26 anys i que va sonar per primera vegada en un dels concerts domèstics privats dominicals que es feien al jardí, a l'escenari, a la sala de concerts que hi havia a la residència dels Mendelssohn a la ciutat de Berlín, al carrer de Leipzig, número 3. Aquest oratori sobre escenes bíbliques ha estat interpretat en aquest enregistrament del Segell Carus de l'any 96 pel Cor Filarmònic de Stuttgart i l'Orquestra Filarmònica de Stuttgart. Els solistes eren Helene Schneidermann, contralto, Robert Vorle, tenor, Ulrike Sontag, soprano, i Wolfgang Schöne, baríton, tot sota la direcció de Helmut Wolf. Aquesta és l'obra de majors dimensions que ens consta enregistrada comercialment de Fanny Mendelssohn.
1: El compositor de la setmana.
0: Doncs així arribem al final del tercer capítol del compositor de la setmana que estem dedicant aquests dies a Fanny Mendelssohn, escoltant la música que va compondre en plena joventut i a partir de demà en plena maduresa, si és que es pot parlar de maduresa, d'aquesta dona talentosa amb 30 anys. Recordem que va morir quan en tenia 41. Demà escoltarem el Quartet de Corda, una autèntica delícia de música de cambra que dura gairebé 20 minuts, i també escoltarem una selecció dels Lieder, del cicle de Lieder Viatge a Itàlia, inspirada per el gran viatge que va fer amb el seu marit i el seu fill entre 1839 i 1840, un viatge que va ser molt inspirador i que, tal i com ella va manifestar a través dels escrits i les cartes que enviava, va ser un xoc emocional extraordinari. Diu que els dies que van viure a Venècia pràcticament tenia els ulls molls contínuament d'emoció per tanta bellesa. Escoltarem tota aquesta música sorgida d'aquestes experiències que va viure Fanny Mendelssohn als anys 30 en el programa de demà, a la mateixa hora de sempre aquí a Catalunya Música i amb els comentaris i la selecció musical d'aquest qui us parla i que agraeix de tot cor la vostra atenció i la vostra confiança, Xavier Chavarria. Que acabeu de passar un molt bon dia. Fins demà. A reveure.
1: El compositor de la setmana. De prop, els grans compositors de tots els temps. El compositor de la setmana. De prop, els universos creatius més diversos. El compositor de la setmana. A Catalunya Música. Catalunya Música. La cinta de Möbius. On comença la música? On s'acaben les matemàtiques? La pianista i matemàtica Laura Ferrer Rozada desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques. Dos universos amb més punts en comú del que ens pensem. La cinta de Möbius. Un programa de Catalunya Música.
2: Nova York, 1926. Com de costum, ajudo els espectadors a trobar els seus seients mentre repeteixo per enèsima vegada gaudeixin de la vetllada. A les nits, sóc acomodadora. De dia, sóc mecanògrafa en una gran oficina. Potser és estrany que tingui dues feines, però és que per a mi és normal. Aquesta nit, el concert obre amb la tercera de Beethoven. Als Estats Units l'anomenen la Sinfonia Heroica. A Holanda en diem l'Heroica Seques. El moviment dels integrants de l'orquestra mentre ocupen els seus llocs em distreu. El so dels instruments mentre els afinen m'emociona. Em miro el braç i se m'ha posat la pell de gallina. Asseguda en un racó apartat del passadís, devoro una capseta de menjar xinès. Les portes de la sala estan tancades i ja no hi podem entrar. Em pregunto si el concert haurà avançat prou per poder anar al lavabo de senyors. No es veu ni una ànima i aprofito per esmunyir-m'hi. Pel camí, llenço les deixalles del sopar, però em quedo amb un dels bastonets que amago entre els plecs de la faldilla del meu uniforme gris. No ho puc evitar, però el servei de cavallers d'aquest auditori m'atreu com un imant. Es troba en una planta inferior just a sota de l'escenari, i m'hauria estalviat moltíssimes molèsties si pogués anar al servei de senyores. Però és que des d'allà no se sent res. Un cop he comprovat que no hi ha ningú, em poso al centre davant del mirall, tanco els ulls i escolto la música. Se sent tan bé que és com si estigués davant de l'orquestra i m'imagino que amb el bastonet que m'havia amagat a la faldilla sóc jo qui la dirigeix.

Els primers passos de la directora d'orquestra Antonia Luisa Brico no van ser gens fàcils. Adoptada per uns holandesos emigrats als Estats Units, durant anys va compaginar múltiples feines amb els seus estudis clandestins de piano. El 1926 va decidir traslladar-se a Hamburg per estudiar direcció amb Karl Muck a l'Acadèmia Estatal de Música de Berlín. I amb només 28 anys, Antonia Brico debutava dirigint la Filarmònica de Berlín i convertint-se en la primera dona que ho aconseguia, una fita que repetiria amb l'orquestra homòloga de Nova York. Tot i les excel·lents crítiques que sempre obtenia pels seus concerts i les extenses gires que va fer per Europa durant els anys 30, la discriminació de gènere li va imposar un sostre de vidre permanent. I com a acte de protesta, i també per donar suport a altres dones intèrprets que també eren vetades a les audicions de les principals orquestres de Nova York, Antonia Brico va decidir fundar-ne una, integrada únicament per dones. Durant 4 anys intensos, la New York Women's Symphony Orchestra va ser un gran èxit i es va guanyar el suport de l'alcalde de la ciutat i de la primera dama Eleanor Roosevelt. En el capítol d'avui de la cinta de Möbius parlarem de la direcció orquestral per connectar la música i les matemàtiques a partir dels algoritmes. I per fer-ho m'acompanya la directora d'orquestra resident a Viena, Irene Delgado Jiménez.

0: Benvinguda a la cinta de Mòbius, Irene.
1: Gràcies.
0: A data d'avui, tu ets molt jove, però acumules èxits com a directora d'orquestra a països com l'Argentina, Alemanya, Suècia, Itàlia, el Regne Unit, a part d'Àustria i Espanya. Això són 7 països en total. Però si no tinc mal entès, tal i com hem vist amb la nostra protagonista de la història d'avui, l'Antònia Brico, tu també vas començar formant-te com a pianista. Per què vas decidir canviar-te la direcció?
1: Vaig decidir canviar-me perquè em sembla que l'orquestra és l'instrument més bonic de tots i més ric de tots.
0: Clar, els tens tots, o pràcticament tots.
1: Pots tenir la combinació de tots els que vulguis.
0: Exacte.
1: I em semblava que era el més ric. També és molt complicat perquè que al final són persones. O sigui, és al final i al principi. És una combinació de persones. Això ho fa... Uau, cadascuna amb el seu context, cadascuna tenint un dia diferent, amb una formació, un bagatge diferent. Això és complicat, però al final a mi em sembla una combinació meravellosa.
0: Vas completar la teva formació amb Jordi Mora d'Esmuc i després vas decidir marxar a Viena i recentment has debutat a la Viena Concerthaus. Per què Viena i no una altra ciutat?
1: Quina bona pregunta. Jo sempre havia tingut una mica l'espineta aquella d'anar a Viena, d'anar a Àustria. Mm-hmm. No? Graz també em cridava molt l'atenció. Però és veritat que, home, l'energia que hi ha a Viena, l'energia musical, el que s'ha mogut allà amb els anys... Hi ha una tradició també, que no és que jo sigui una fanàtica absoluta de tradició, però em sembla que s'ha de conèixer. I em semblava que era com un contrast molt bo amb Barcelona.
0: Uh-huh. Avui hem començat amb la història real, de fet és un relat real, de la directora d'orquestra Antònia Brico, que va dedicar tota la seva vida a la música professionalment i era la directora predilecta del compositor finlandès Jan Sibelius. Tot i així, el reconeixement veritable, el reconeixement mediàtic, no li va arribar fins al final de la seva vida. Ella es va morir el 1989, és a dir, pràcticament a les beceroles del segle XXI, i tot i que sempre la convidaven a dirigir les millors orquestres d'arreu, era una directora que, diguéssim, tenia un gran recorregut en aquest sentit, quan intentava sol·licitar una plaça fixa en qualsevol d'aquestes orquestres, sempre li denegaven. Mai va aconseguir ser directora titular més enllà de l'orquestra que ella mateixa va fundar, no? Llavors jo et pregunto, per què costa tant que una dona pugui ser directora d'orquestra? I personalment, tu creus que t'has trobat amb més dificultats pel simple fet de ser dona per arribar on ets ara?
1: Sí. O sigui, ja
0: desenvolupa, desenvolupa, sí. Que aquí hi ha molt de material, ja ho veig.
1: Sí. Començant pel fet de que el primer que veuen de nosaltres és que som dones. Jo això ja ho he dit a molts programes, és una cosa que no volia acceptar al principi, però que he d'acceptar. Que el primer que veuen de mi és que sóc una dona. Llavors, d'aquí, primer parlem d'això i després parlem de música. No? Mm. Aquest, o sigui, és un... Per començar, és un esglaó més. Yeah. Un.
0: Sí, sí, sí.
1: El que passa és que aquest esglaó és enorme. I sí, et trobes amb molts prejudicis i és el que dic sempre. Quan agrado, agrado malgrat que sóc dona. M'he trobat de tot, evidentment. M'he trobat amb molta gent que té moltes ganes, però de que hi hagi més representació, és el que dic. A veure, cada vegada més dones surten d'universitats de música, escoles superiors. M'he trobat amb altres persones que m'han dit directament.
0: Que fort,
1: jo és que quan veig una dona que es posa a dirigir directament, penso que en sap menys. Mm. Això m'ho he trobat, és verídic, no? Després m'he trobat, evidentment, amb companys que deien, és que tu com ets dona ho tindràs més fàcil. O tu, bueno, és que així tal qual, si estàs bona, agradaràs més a l'orquestra i llavors sonarà millor. O sigui, una quantitat de tonteries, no? Jo, em sembla terrible. No
0: et sembla una mica surrealista que estan al segle XXI encara tinguem conversacions d'aquest tipus, no? Encara haguem de parlar de discriminació de gènere?
1: Sí, sí, em sembla... Saps el que em va semblar més surrealista de tot? És quan vaig veure la pel·li de l'Antònia Brico. De fet, jo he escrit una carta a Platea Magazine a l'Antònia, no? Que digo, ai, Antònia, no? Perquè realment és que fa mal veure com moltes situacions de les que va viure l'Antònia fa 100 anys, encara hi passen. Mm-hmm. Encara són allà. Encara les he viscut.
0: Has parlat de Platea Magazine. Jo parlaré d'una altra revista, que suposo que també coneixes, que és la Gramophone.
1: Mm-hmm.
0: Aquesta revista, l'any 2008, va publicar un rànquing de les 20 millors orquestres del moment. Cap d'aquelles orquestres havia tingut mai una directora. D'això ja fa més o menys uns 15 anys. Llavors podríem pensar que les coses han canviat una mica. Què et penses que va publicar l'any 2017 aquesta mateixa revista? Va fer un rànquing, de nou, amb els 50 millors directors de tota la història de la música. Quin percentatge creus que eren dones d'aquest rànquing?
1: Un 5%?
0: Un 0%. L'any 2017, la revista Gramophone va considerar que en tota la història de la música cap dona es mereixia estar entre les 50 millors posicions.
1: És fortíssim.
0: És fortíssim, perquè això és fa 4 dies. 2 anys més tard, l'any 2019, es va publicar un altre rànquing. Aquest cas eren de 100 directors d'orquestra destacats del moment, de tot el món. Quin percentatge creus que hi havia de dones en aquest cas?
1: No ho sé, la veritat. Però
0: el 8%
1: potser
0: només.
1: Un 8%.
0: Només el 8%. Llavors et proposo, ja que ets aquí al programa, ja que ets una gran apassionada de les sinfonies, que posem una mica els punts sobre les is, repassem juntes algunes de les millors directores d'orquestra que tenim del moment i de passada també em pots explicar algun secret de la direcció, no? Per
1: Perfecte.
0: Cada una d'aquests autors. Perfecte.

0: Estem sentint la Simfonia a París de Mozart. Quan has de dirigir Mozart, en què penses, en què et fixes?
1: A mi Mozart és el compositor que més de bon humor em posa.
0: Mm-hmm.
1: O sigui, quan tinc un dia terrible, el que necessito, o començo el dia de forma terrible, el que necessito és sentir la Linz, la Simfonia Linz. La veritat és que, evidentment, depèn, no? Perquè no és el mateix dirigir una sinfonia de Mozart que, o depenent també de la tonalitat, no? De les dues sinfonies que tenen sol menor tenen un altre caràcter que les sinfonies que tenen mode major, no? Per exemple, no té res a veure el Rèquiem que això, no? Que aquestes sinfonies. Per mi Mozart és clar, és cristal·lí, i té humor, o sigui, és que per mi és bon humor, absolutament. És senzillesa, però d'una forma molt intel·ligent. Uh-huh. O sigui, jo crec que Mozart era un compositor que sabia fer les coses molt riques, però que sonessin senzilles. Per mi, és això, està clar, cristal·lí.
0: Doncs qui dirigeix Mozart en aquest cas és la francesa Ariane Matiach. L'ha sentit a parlar, suposo.
1: Sí, sí, sí.
0: Va ser la primera directora titular durant la temporada 2019-2020 de la Staatskapelle a Alemanya. Uh-huh. I també resulta que és l'única directora de la Royal Opera House a Londres. És una directora increïblement versàtil. De fet, el seu repertori va des del ballet, obres simfòniques, música contemporània i música barroca.

0: Aquest és el segon moviment de la fantàstica cinquena sinfonia de Mahler, de Gustav Mahler. Què ens pots explicar de la seva música?
1: Jo Mahler l'he començat a entendre bé vivint a Viena, perquè crec que sí que Viena és una ciutat on fa molt vent. No només vent, o sigui, pot ser que faci un dia fantàstic, però fa un vent terrible. Però és que és així, és verídic, no? I ja Viena és una ciutat...
0: Amb Mozart es va acabar el bon rotllo,
1: sí,
0: no?
1: Sí, es va acabar el bon rotllo. I o sigui, és una ciutat que té uns contrastos que per mi són la música de Mahler. Absolutament. O sigui, aquesta cosa de Mar... Bueno, Mar, Rio, en calma. En calma total i de sobte... Pah! No? O sigui, és un no saps quan... però alguna cosa ha de passar.
0: Doncs la versió que acabem de sentir és de la sud-coreana Shion Sung. Aquesta directora va ser la primera del seu país, de Corea del Sud, que va començar a tenir un prestigi internacional.

0: Aquesta és la segona simfonia de Brahms. Jo podria estar hores parlant de Brahms, Irene. Suposo que tu també.
1: T'agrada molt Brahms.
0: M'encanta Brahms. Llavors, explica'm alguns secrets de la seva música orquestral.
1: Secrets. Soc jo, qui soc jo per dir secrets? És difícil. Jo crec que és un compositor molt difícil de dirigir.
0: I de tocar.
1: Bueno,
0: mare
1: de tocar
0: meva.
1: Ja ni t'he dit.
0: Mare meva, les obres per a piano que té. Sense bueno, comentaris.
1: És que té un pes... No? És que ell era enorme, no? Llavors la seva música té una mica això, no? Té
0: una sonoritat com molt sòlida, no, en general?
1: Molt sòlida. Jo diria que és aquesta la paraula. I a més té aquesta cosa que comença a fer barreges entre ritmes, no? El 2 contra 3, aquest que fa moltes vegades. La segona, a la tercera simfonia, no? O sigui, és... Té moments que poden ser molt delicats. Jo crec que sobretot per Brahms, bueno, tots aquests, no? És que, però en Brahms, especialment, la forma, l'estructura, té un paper molt, molt especial, no?
0: Doncs en aquest cas dirigeix la lituana Mirga Gražinytė-Tylá. Li tinc un especial afecte a aquesta directora perquè
1: Home.
0: Les nostres vides han anat una mica en paral·lel. Des del 2016 és la directora titular, la primera directora titular de la City of Birmingham Symphony Orchestra. Prèviament havia sigut la directora associada, assistent de la Filarmònica de Los Angeles. I el 2019 va ser la primera directora a aconseguir un contracte a llarg termini d'exclusivitat amb la discogràfica Deutsche Grammophon.

0: Bé, aquesta és una obra que no necessita masses presentacions, és la Simfonia Heroica de Beethoven, a la qual feia referència avui l'Antoni Abrico, a la història amb la qual hem començat. Què ens pots explicar sobre Beethoven, Irene?
1: Beethoven és una mica, bueno, no al mig camí, no? Però ara ens miràvem així, somrèiem, perquè clar, era tot una mica en relativa calma i de sobte...
0: Una tempesta, no? No saps d'on ve.
1: És una mica aquest mig camí entre el que he explicat de l'humor de Mozart, no? I la Viena de Mahler de... No? Aquesta explosió de sobte, bueno, ja es veu que ell... Una mica així també era, no? Mm-hmm.
0: Doncs dirigeix la mexicana Alondra de la Parra. És una directora que ara té com molta anomenada, no? Cada vegada doncs, està dirigint a més llocs.
1: Ara ha vingut, no? Em sembla que ha estat
0: recentment,
1: a Barcelona.
0: Exacte. L'any 2017, aquesta directora es va convertir en la primera directora general de la Simfònica de Queensland i de retruc en la primera dona que dirigia una orquestra a Austràlia.

0: Abans hem parlat una mica de passada del compositor finlandès Jan Sibelius. Ara sentim la seva segona sinfonia. Què me'n pots explicar?
1: Dificilíssim. És que, a més, no sóc cap experta en Sibelius perquè no he dirigit encara cap de les seves sinfonies. Sí que he dirigit alguna de les seves obres. Em sembla que és una mica el tema de igual que la sonoritat de Brahms, aquesta sonoritat rodona, aquí és, em sembla que és l'expressivitat de la corda, per exemple, és completament diferent, no? O sigui, és aquesta forma també, però és que és una sonoritat, a mi em sona completament diferent, de fet. I a més té aquesta cosa finlandesa, no? De la música, que és que sona a Sibelius, no? O sigui, no és molt característic.
0: Qui dirigia és una persona que coneix molt bé la música de Sibelius, perquè també és finlandesa, es tracta de la Susanna Malki, que és una directora molt versàtil també, però bastant especialitzada en la música contemporània. De fet, ha protagonitzat moltes estrenes al llarg de la seva trajectòria, que ara ja són més o menys uns 20 anys. I podríem pensar, ostres, 20 anys dirigint, no deu haver fet res més, no? Però és que ell abans era la cel·lista titular de la Gothenburg Symphony Orchestra a Suècia,
1: sí,
0: i va renunciar a aquesta plaça per poder dedicar-se exclusivament a la direcció. El 2014 va aconseguir ser la primera directora titular de l'Orquestra Simfònica de Helsinki.

0: Aquesta és la sisena sinfonia de Sergei Prokófiev. Parlen de Prokófiev una miqueta.
1: Quina xispa, no? Sí, a mi el que sento de Prokófiev és que tenia una xispa molt especial, que per exemple, quan penses en Shostakovich, la profunditat que té, no?
0: Molt més Prokófiev, dramàtic.
1: Sí, i això no és... Bueno, pot arribar a ser molt dramàtic, no? Perquè sí que té obres que això, o moments concrets que són molt dramàtics, però és que em sembla que és xispa total.
0: Jo crec que Prokófiev, en certa manera, té un cert paral·lelisme amb Mozart, amb allò que comentaves al principi d'aquestes ganes de jugar amb la música, no?
1: Absolutament.
0: Doncs dirigeix una directora que tu coneixes molt bé, perquè és la teva mentora actual, que és la Marina Alsop. L'he deixat pel final, perquè ha sigut la primera, en molts casos, i ja porta molts anys batallant en aquest món. I l'any 2007 va aconseguir ser la primera directora titular d'una orquestra als Estats Units. Estem parlant de tots els Estats Units, a Baltimore, exactament. I li van fer una entrevista al The Guardian i feia unes declaracions que a mi em semblen molt encertades, no? I que encara són vigents avui en dia, jo crec. Que és que deia que estava molt orgullosa, que era tot un honor poder ser la primera dona que arribava a aquest càrrec als Estats Units, però que no entenia com era possible que l'any 2007 encara hi hagués l'oportunitat per una dona de ser la primera a arribar en un càrrec, no? Tot i això, encara va tenir temps de ser la primera en moltes altres coses, de les quals destaco que el 2012 es va convertir en la primera directora titular de la Sinfònica de São Paulo, al Brasil, i el 2019 de l'orquestra de la ràdio austríaca a Viena, que és on tu l'has conegut. Explica'm què has après d'ella, perquè, de fet, està seguint els seus passos, en certa manera.
1: Una mica, com tu has dit, amb la Mirga tens una mica de paral·lelisme. Mm. Jo vaig arribar a Viena a mitjans de 2018 i ja sabia que ella anava a ser la directora de ràdio austríaca, però, de fet, ens hem conegut fa molt poc. O sigui, nosaltres, abans de tot això, de la Taki Alsop, no? que és aquesta beca que m'han donat...
0: Explica'm què és aquesta beca, també,
1: sí,
0: per si algú no ho sap.
1: És una... Ella, com que va tenir complicat, va tenir una persona que la va ajudar molt, no? Ella es va atrevir a dir, jo, tothom em tanca portes i necessito finançament per fer la meva orquestra. I aquesta persona, el senyor Taki, Mr. Taki, va dir, jo et vull ajudar, no? Clar, amb el temps, ella es va consagrar com a directora. I el Taki li va dir, bueno, i ara què fem amb les altres dones? I ella va dir, anem... Però a saco, no? I llavors van crear aquesta Taki Alsop Conducting Fellowship, que és una manera d'ajudar altres dones directores a que segueixin trencant aquests sostres de vidre. Ella el que vol és donar oportunitats.
0: Doncs bé, amb aquesta esperança hem intentat fer un recorregut de quines són les directores d'orquestra que, diguéssim, tenen més projecció actualment. N'hi ha més, però no tenim més temps. Per tant, m'agradaria que em sintetitzessis d'alguna manera quina creus que és la funció que fa la directora d'orquestra i quin tipus d'indicacions dones als músics.
1: Per mi, la meva funció és ser d'ajuda al final. O sigui, jo sóc una persona que s'ha estudiat la partitura, diguem, tot el que tenen, tot el que han de tocar els altres, que he tret unes conclusions i vaig allà i proposo, faig una proposta, però és que és una proposta al final, no sé si dir bilateral o multilateral, perquè evidentment l'orquestra també t'està proposant un so determinat, t'està fent una proposta al final, no? Però per explicar a la gent què fa, no? O sigui, tu vols que jo expliqui què fa una directora d'orquestra quan arriba a l'assaig, és posar les coses en ordre.
0: De certa manera, tu tens com la visió global d'una obra,
1: exacte,
0: els músics tenen la seva visió individual i tu diguéssim que ets aquest pont, no?
1: Exacte.
0: Per trobar un equilibri.
1: Exacte.
0: Això t'ho pregunto perquè avui parlarem d'algoritmes i no sé tu, però jo hi veig un paral·lelisme molt clar entre els algoritmes i la direcció. De fet, tu, com a directora, tens l'objectiu de poder assolir la millor interpretació possible amb els músics que tens al teu abast, ja sigui en un assaig, ja sigui en un concert. I per fer-ho, et comuniques amb ells a partir del llenguatge musical i els hi vas donant unes determinades instruccions per arribar a aquest objectiu. Un algoritme consisteix en una sèrie de passos per poder assolir un objectiu final, per poder resoldre un problema. La diferència és que el teu instrument és l'orquestra. L'instrument d'un algoritme normalment és un ordinador i és un ordinador que també té el seu propi llenguatge i que aquest llenguatge es fomenta en una combinació de zeros i uns. Aquesta és la diferència.
1: Exacte.
0: T'ho havies plantejat així o no?
1: De fet, m'ho havia plantejat més amb el fet de la composició que relacionat amb la direcció, perquè em sembla clar. En un principi, quan vaig... Bueno, jo no tinc ni idea de mateix, no? Llavors he hagut de fer una mica d'investigació, de recerca mínima, uh-huh, per venir aquí i no fer el tonto, no? Però ho veia més com podem fer que un ordinador faci una composició, més que en el tema
0: de la
1: direcció, no? Perquè és que realment veig que la direcció és una cosa tan viva, uh-huh, és una cosa tan viva i tan imprevisible que, clar, sí, hi ha el paral·lelisme, però quan poses l'ésser humà pel mig és quan ja el paral·lelisme deixa una mica de funcionar, no? Diria, no sé.
0: Estic d'acord que hi ha matisos, eh? Estic fent una generalització.
1: Clar. Sí, absolutament.
0: Perquè s'entengui què teniu en comú.
1: Però increïble, eh?
0: Vale, gràcies. Però vist des d'aquesta perspectiva, tu creus que un ordinador seguint un algoritme seria capaç de dirigir una orquestra?
1: No
0: em diguis res, no em diguis res.

0: Et faré quatre preguntes, a veure com va això. Primera, qui canta, un ordinador o una persona?
1: Canta
0: la veritat. Una cosa que no se sap què és.
1: No sé, un ratonet.
0: D'acord. Qui dirigeix, una persona o un ordinador?
1: Un ordinador.
0: Vale. Qui són els músics, persones o ordinadors també?
1: És una barreja. Potser?
0: Ara ho sabrem. De qui és l'obra? És un ordinador? Qui l'ha composat? O és una persona?
1: Probablement és un ordinador amb ajuda d'una persona.
0: Vale, acabem
1: no sé,
0: de sentir.
1: No, ara
0: de seguida ho revelem tot. Això era un fragment de l'obra Scary Beauty que va escriure el compositor japonès Keishiro Shibuya i que es va estrenar mundialment el 22 de juliol del 2018 al Museu Nacional de Ciència Emergent i Innovació de Miraikan a Tòquio. És a dir, que al Japó, com que tot va tan ràpid amb la tecnologia, això ja està completament desfasat, com pots imaginar. Tots els músics de l'orquestra són humans, la música és humana també, però qui dirigeix i canta és un ordinador. De fet, és un androide, té forma de persona, que es diu Alter 3. Segurament ara ja vam parlar Alter 12, no? I a part de dirigir, aquest androide també canta. És a dir, hi ha un moment que està dirigint l'orquestra i llavors, quan té el moment estel·lar, es gira, l'enfoquen amb el focus i canta com si fos el Frank Sinatra.
1: Per què no li han dit Alter Barbara Hannigan?
0: Bueno, segurament això és la versió beta encara i ja van en aquesta direcció.
1: Ja li han posat la cara de la Bàrbara.
0: No, és que el bo és que, a part de tenir morfologia humana, somriu als músics quan ho fan bé. És a dir, que té expressió facial, també.
1: Mare meva.
0: Com funciona això? L'androide, Alter 3, té dos algoritmes que funcionen en paral·lel. Per una banda, té un algoritme d'intel·ligència artificial que el que fa és captar el so dels músics i decidir, per exemple, si vol que toquin més ràpid, toquin més lent, quines dinàmiques vol que facin. Això va per una banda. Per l'altra banda, té un altre algoritme que no és d'intel·ligència artificial, sinó que senzillament el que fa és reproduir-li la partitura per saber quines decisions interpretatives vol fer després l'algoritme d'intel·ligència artificial. Són com dos processos en paral·lel. Què et sembla tot plegat?
1: No sé. Sembla molt marciano.
0: Molt marciano. Bueno, aquest era un exemple de què passa o què pot passar avui en dia, potser en el futur serà diferent, quan un ordinador dirigeix els humans. Ara farem un experiment, si m'ho permets, que és que un humà dirigeixi els robots. No sé si t'has fixat que aquí davant t'hem posat un ordinador i deus haver estat pensant què volen aquesta gent, no? Sí. Si encens la pantalla i segueixes les instruccions de l'ordinador, veuràs que t'hem preparat com una mena d'orquestra virtual. Ja et dic ara que et demanarem que dirigeixis una peça de Mozart, ja que t'agrada tant aquest estil juganer que té.
1: Sí.
0: Concretament és una de les seves serenates més conegudes, la número 13 en sol major, també coneguda com Einkleine Nachtmusik. I res, l'únic que has de fer és situar-te davant del quadrat vermell que tens. L'ordinador amb la càmera doncs, capturarà la teva posició dels braços i a partir d'aquí ves movent els braços com si tinguessis una orquestra davant i a veure si sentim bé la música.
1: A veure què passa. Bueno, jo ho intento.
0: En primícia per Catalunya Música, Irene Delgado Jiménez ara mateix ens dirigirà una orquestra virtual i ens dirigirà Mozart. No gens menys.
1: Bueno, ara m'he de posar aquí, he d'ensenyar això als braços i ara, bueno, no sé, anem a veure què passa.
0: T'estàs reconeixent, no?
1: Sí. Però, de moment, no reconeix absolutament res. El que passa és que vaig absolutament a contratemps.
0: És la nova música.
1: Això és el que passa quan a l'orquestra no li agrada qui dirigeix.
0: En aquest cas no serà així.
1: Em sento com aquesta gent. A veure, això hauria de funcionar.
0: Va funcionant, a trompicons, però va funcionant.
1: Sí. És que agafa com una mena de velocitat i... Queda aquí... No sé si ve vertical, si ve horitzontal, o sigui, em sento com aquesta gent que va...
2: No es pot.
0: Quasi, estàs acabant ja.
1: I ara què? A més, si faig amb l'esquerra... No. Jo vull que toquin els baixos, però... Aquesta imitació, però no hi ha manera. quin mal em fa els braços ara mateix. I ara què? Bueno, em sento com si estigués abans de començar la carrera, sabeu?
0: Bueno.
1: I ara què? Ja no molt més. Ha dit...

0: Ah, mira, aquí vas. No. Venga, que ya acaba. Estic fent absolutament el tonto.
1: Però són uns músics molt agraïts, ja veus que t'han aplaudit.
0: Déu-n'hi-do,
1: déu-n'hi-do. Jo crec que ha sigut la versió de la serenata de Mozart més deconstruïda de la història.
0: Ha estat la meva pitjor versió.
1: No, però ha estat bé perquè hem vist què passa quan és un humà qui dirigeix els robots. De fet, hem fet servir una interfície de Google que han construït un grup d'amics que treballen en aquesta empresa i que van decidir provar si era capaç un ordinador, a partir de detectar els moviments d'una persona, de poder reproduir una peça de música. En aquest cas, hi havia un algoritme que reconeixia els teus moviments, concretament els dels braços. També anava a seguir la partitura d'aquesta peça de Mozart i feia servir gravacions de, diguéssim, de notes concretes d'instruments gravats en directe. Vull dir que jo crec que com a experiment ha sigut interessant. Com a
0: experiment, no? Divertit, segur.
1: Bueno, no preocupis, que ara veurem més exemples d'algoritmes que podem fer servir per la part creativa, per la creació musical.
2: La cinta de Möbius. A Catalunya Música.
1: Avui m'acompanya la directora d'orquestra Irene Delgado Jiménez per parlar de les possibilitats musicals dels algoritmes i que ella just ara ha pogut experimentar en primera persona i, de fet, ho hem pogut enregistrar en vídeo, així que ho podreu veure al nostre perfil de Twitter @cintamobius_cm. Irene, hem vist just ara dos casos d'algoritmes per dirigir música, una cosa que pensaves que no era possible. No dic que sigui perfecta, però com a mínim hi ha algunes opcions. També tenim l'opció de que un algoritme pugui reproduir una peça musical a partir d'un instrument d'un intèrpret conegut, com podria ser l'Alicia de la Rocha. Ara posaré un fragment i m'agradaria que em diguessis, no dic què és, m'agradaria que em diguessis tu, sí, si és un intèrpret humà o és un algoritme.

0: Qui creus que interpretava aquest estudi de Chopin? Una persona o un algoritme?
1: Jo... Un algoritme?
0: Sí, senyora, perquè el pianista Nikita Magalov, abans de morir, va fer 6 recitals en directe, els quals va tocar amb un piano que enregistrava tots els seus moviments, i això va quedar gravat, diguéssim, en com una base de dades, i hi ha un algoritme que es dedica a reproduir-ho amb un piano acústic.
1: O sigui, com, una, com la pianola de fa molts anys.
0: Sí. Exactament, és... Diguéssim que un
1: una
0: pas
1: pianola
0: més,
1: digital.
0: Una pianola més sofisticada. La pianola sonaria així, no? A mi m'entusiasma la música de Scott Joplin, espero que tu també.
1: A mi m'encanta.
0: Mira, fantàstic. Però tu m'has dit avui que volies parlar d'algoritmes de composició musical, o com a mínim era el que esperaves avui.
1: Parlar, no sé.
0: Bueno, quins algoritmes et sonen? Hem parlat de l'intel·ligència artificial, algun altre?
1: Sí, no, és l'intel·ligència artificial realment és el que he llegit. O sigui, he llegit una mica de què van els algoritmes, no? Que és el que has explicat tu abans.
0: Vale. T'ho plantejaré d'una altra manera. Quin creus que és l'algoritme més antic per escriure música?
1: Uf. L'algoritme més antic per escriure música.
0: Sí. Una pregunta molt senzilla que podríem fer qualsevol moment.
1: No sé, no tinc ni idea.
0: Et sona el teòric musical Guido d'Arezzo?
1: Sí.
0: Fa més de 1000 anys, aquest senyor, que de fet coneixem sobretot per ser l'inventor de la notació musical quadrada i del nom que fem servir encara avui en dia per les notes musicals, va desenvolupar un algoritme per composar música. De fet, va escriure un tractat que es diu Micrologus, en el qual descriu un algoritme que per cada vocal li assigna una nota musical.
2: A, E, I, O, U...
0: I després, mitjançant aquest algoritme, reinterpreta un text a partir d'assignar una nota a cada vocal, la, diguéssim, la nota que li correspondria. Aquesta tipologia d'algoritmes els denominem algoritmes de traducció perquè, donat una base de dades inicial, en aquest cas és el text seleccionat, l'anem traduint a partir d'un paràmetre musical. Hem triat les notes musicals, però potser ho podríem fer amb un ritme o amb, no sé, amb qualsevol cosa que se'ns acudeixi. T'agradaria sentir un exemple concret, molt relacionat amb tu, de fet?
1: I tant.
0: Sí? Mira, he agafat una frase de la teva biografia. Així...
1: Quina
0: por. No, per acabar de cobrir tota la teva trajectòria, sí, una cosa que encara no hem parlat. La frase diu així. Irene Delgado Jiménez està molt compromesa amb el foment de l'escena cultural del seu país d'origen. Si agafem aquesta frase i seguim aquest algoritme de Guido d'Arezzo, en el qual les vocals A, E, I, O, U les traduïm a les notes Do, Re, Mi, Fa, Sol, la frase que acabo de llegir sonaria així.

0: Què, t'ho esperaves així o no?
1: No m'esperava que fos... No?
0: Ara potser podries traduir tota la teva pàgina web amb aquest algoritme i seria encara més divertit. Tornant a l'exemple de Mozart.
1: És una mena de gregorià, no? O
0: sigui, sí, de fet, ara posaré un fragment de música de Guido d'Arezzo i veuràs que sona més o menys
1: absolutament així,
0: igual. No? Sí.

0: Aquest era un fragment d'un himne de Guido d'Arezzo. De fet, és del conegut himne Utque an Laxis, del qual Guido d'Arezzo va anar, diguéssim, destilant els noms que fem servir de les notes musicals a partir de la primera síl·laba de cada estrofa. Hi ha una altra manera de crear música mitjançant algoritmes que tampoc involucra fer servir ordinadors i que és a partir d'anar barrejant fragments preexistents musicals. Tu has sentit a parlar del gènere musical de la quadrilla?
1: Sí.
0: Perquè Viena és, va ser lo más durant molt de temps.
1: L'he arribat a...
0: A dirigir?
1: No, a ballar una mica.
0: Vale. És que la temporada passada vam parlar d'un cas de Mozart, que és el joc de daus, que ell feia servir per escriure peces de 16 compassos.
1: Exacte.
0: En aquest cas parlarem del mateix, però en el gènere de la quadrilla, aquest gènere tan popular de la dècada del 1860, totes les pel·lícules d'època abans de la Primera Guerra Mundial més o menys estan ambientades amb aquesta sensació musical. I m'agradaria que sentíssim primer, però, un exemple de Johann Strauss II. No sé si l'has arribat a dirigir o no.
1: A veure.
0: Sí?
1: Podria ser.

0: Aquest era un exemple de quadrilla, concretament del cicle Fledermaus Quadril Opus 363, escrit per Johann Strauss II, Johann Strauss Jr., pels amics.
1: Exacte.
0: Quines característiques, perquè em sembla que tu aquesta l'has treballat.
1: Sí.
0: No sé si l'has arribat a dirigir,
1: bueno,
0: però l'has treballat.
1: Aquesta quadrilla, el que passa és que això és una música que surt al Fledermaus, al ratpenat, perquè és el Chacun a son goût. Cadascú al seu gust, no?
0: Ah, d'acord.
1: Sí,
0: vale,
1: sí. És que l'opereta...
0: Aquest Chacun a son goût.
1: Sí, és que l'opereta és... I la música vienesa, ai, és que a mi... És com el que deia de Mozart, no? És que em posa de bon humor. Tot el que... I hi ha molta cosa darrere, no? Però és que és...
0: Però si haguessis de destilar dues característiques d'aquest gènere, quines serien? Dues que siguin molt, molt significatives. I que et puguin permetre destilar un algoritme a partir d'aquí, clar.
1: És el compàs i l'estructura.
0: Exacte, compàs binari, estructura completament determinada. Mm-hmm. Ho dic perquè hi va haver un senyor que de seguida hi va veure el negoci, que és el professor John Clinton, de la Royal Academy of Music de Londres, que va dir, escolta, si aquestes composicions són tan predictibles, potser les puc generar de manera automàtica, no?
1: I a veure què passa.
0: I a veure què passa. Llavors va idear un sistema basat en targetes. Per cada tipologia de ball tenia 11 targetes diferents i les anava combinant de diferents maneres i, per tant, obtenia combinacions diferents, també. Aquest algoritme de composició també hem de tenir en compte el context històric que es va desenvolupar en una època on ja es parlava de que les màquines poguessin crear coses, no? O poguessin fer càlculs. De fet, la primera persona de la història que va dissenyar el primer algoritme informàtic va ser la matemàtica britànica Ada Lovelace l'any 1843. Ella ho va fer per calcular una sèrie de nombres, però realment, quan ja tens en la ment aquesta possibilitat de poder calcular de manera sistemàtica una certa informació, doncs aleshores això ho pots ràpidament extrapolar a altres espais. Però jo crec que avui un dels algoritmes que hauríem de comentar és potser el més significatiu de tots, que és com aconseguim que un ordinador que només pensa en zeros i uns sigui capaç de processar sons, no? I fins i tot de crear música.
1: Exacte.
0: Llavors, aquest algoritme que parlarem ara només té 5 passos. Ja em dic que un algoritme només és una seqüència de passos, té 5 passos, i aconseguirem que un ordinador pugui crear i reconèixer els sons. Vale? Comencem pel primer pas. El primer pas d'aquest algoritme és que realment l'ordinador pugui identificar les freqüències, pugui distingir entre les notes musicals. Recordo que les freqüències no deixen de ser velocitats a les quals repetim un cert batec, no? Com més ràpida sigui aquesta velocitat, exacte, com més ràpida sigui, tindrem una nota més aguda, com més lenta, una nota més greu.

0: Aquest era un exemple de com modifiquem la freqüència segons la velocitat d'aquests batecs, no? Que en definitiva una freqüència no deixen de ser un cert nombre de batecs per segon. El següent pas, un cop l'ordinador ja té clar com són les notes musicals i diguéssim, quin valor tenen cada una d'elles, perquè, de fet, l'ordinador senzillament es fonamenta en les freqüències que nosaltres li introduïm, el següent pas és dir-li com pot interactuar amb el ritme i la durada. Que, perquè, per exemple, si volem incorporar articulacions o un cert ritme per un passatge musical, una melodia, necessita saber com ho ha d'interpretar tot això, perquè recordo que ell només entén els zeros i els uns. Per tant, el que fem servir en aquest cas són funcions periòdiques, com és el cas del sinus i el cosinus. Són funcions periòdiques perquè van repetint el mateix dibuix en el temps. I no sé si ara tens al cap com són visualment, però és una mena de serra arrodonida,
1: sí,
0: no?
1: Sí, vale. Sí, sí.
0: Això ens permet poder decidir quants segons volem d'una nota en particular perquè té aquesta periodicitat que comentava. Mm-hmm. Amb aquest so que acabem de sentir tenim 440 pics per segon i tots els segons que vulguem. Un cop hem establert les freqüències al ritme, l'ordinador necessita saber com podem combinar aquests sons. És a dir, si volem generar un acord, què ha de fer ell per poder-lo generar, no?
1: Això ja comença a complicar-se,
0: no preocupis, és molt fàcil, ja veuràs. Acabem de dir que perquè una nota musical tingui un cert ritme, una certa durada, necessitem utilitzar una funció periòdica. Si tenim més d'una nota, el que haurem de fer per saber com l'ordinador, bueno, perquè l'ordinador sàpiga com ha de combinar aquestes notes, és a partir de sumar aquestes funcions. Uh-huh. Per tant, agafarem, per exemple, no sé, m'ho invento, l'acord de la menor. Volem construir l'acord de la menor amb l'ordinador. Per tant, hem de sumar la funció periòdica del la, la funció periòdica del do i la funció periòdica del mi. És senzill, no?
1: De moment, sí.
0: D'acord. Següent pas és la dinàmica. Si volem que una nota soni més forte, més piano, què fem, no? Pues encara més senzill. Multipliquem aquesta funció periòdica de la nota en qüestió per un coeficient. I aquest coeficient, com més gran sigui, més forte sonarà la nota, com més petit, més piano. Uh-huh. Ja està. I després...
1: Ja està.
0: Ja està. No, perquè ara ens queda l'últim pas, que aquest sí que és molt complicat, el deixem per un altre dia, però què és... que l'ordinador sigui capaç de reproduir un timbre d'un instrument musical. Uh-huh. Aquí el que fem és utilitzar la sèrie matemàtica, la sèrie de Fourier, que en parlarem en un altre capítol, perquè si no ens allargaríem massa, que defineix quins harmònics ressonen amb la nota principal.
1: Exacte.
0: I ja està, ja tenim un ordinador que és capaç de reproduir la música que vulguem. Reproduir, no crear, eh? Uh-huh. És el primer pas. Vols que sentim un exemple, no sé, del Gustav Holst,
1: I
0: que
1: tant.
0: Encara no l'hem sentit avui, Els planetes, Júpiter?
1: M'encantaria.
0: Perfecte.

0: Aquest era un fragment de Júpiter, de Gustav Holst. En aquest cas l'estava interpretant un ordinador, però jo crec que no ens hagués calgut, perquè tu l'has dirigit, aquesta obra.
1: Sí, al principi no m'he adonat. M'he trigat una mica, eh? He trigat una mica, ho he de dir.
0: Bueno, però normal, sí. Perquè el timbre sempre és el que més costa que un ordinador el pugui interpretar fidedignament. És el més difícil de tots.
1: El que passa és que la manera de tocar... a veure si m'explico bé. Els finals i els començaments és que sempre
0: es nota.
1: Sempre es nota.
0: Si vols ho podem tornar a provar amb l'ordinador. Ara pots dirigir la Júpiter de Gustav Holst.
1: El Júpiter,
0: si
1: també. Sí. Vinga,
0: sí, ja vens. No. És broma. Un altre dia, Irene. Bueno, això ha sigut, diguéssim, un petit recorregut pels algoritmes relacionats amb el món de la direcció i alguns algoritmes que no necessàriament necessiten ordinadors per poder-se desenvolupar. Però tu em sembla que ens tens preparada una recomanació musical, oi que sí?
1: Sí.
2: Música i matemàtiques a Catalunya Música. Amb Laura Ferrer Rozada.
0: Doncs bé, no ens facis esperar més i digue'ns amb quina peça acabem avui.
1: Acabem amb la inacabada. Déu-n'hi-do.
0: Te l'havies pensat aquesta, no?
1: Sí,
0: sembla?
1: Sí.
0: Molt bona, m'ha agradat.
1: De fet, he triat aquesta perquè hi ha una empresa molt coneguda que va fer un intent d'acabar la inacabada. El cas és que sí que vaig veure que aquest ordinador que havia d'acabar l'inacabada sí que necessitava l'ajuda d'una persona.
0: Sí? Era un software d'un mòbil.
1: Sí. No vull saber com acaba aquesta inacabada, perquè jo em quedo amb la... és que què podem fer? O sigui, jo crec que el que feia humà a Schubert, el que fa humà a tots els compositors, és que això no li podem, de moment... No li podem demanar a cap ordinador, a cap... és a cap intel·ligència artificial, que encara, doncs, és això, artificial, no?
0: Sí.
1: I em quedo amb l'inacabada de Schubert, però inacabada de veritat.
0: Em sap greu dir-te que la temporada passada vam veure com acabava aquesta sinfonia aquí a la cinta de Mòbius, però en qualsevol cas, respecto la teva visió.
1: Jo la comparteixo. Sembla molt interessant.
0: Jo la comparteixo, senzillament que a vegades hem de poder conèixer una cosa per poder-la criticar.
1: Exacte.
0: I això ho vam fer la temporada passada amb la Irene Reig. Doncs bé, ha sigut un plaer que m'acompanyessis avui a la cinta de Mòbius per parlar dels algoritmes. Jo crec que ara les matemàtiques et fan una mica menys de por.
1: Sí, una mica menys.
0: Sí?
1: Quan tens algú que ho explica tan bé,
0: mira, gràcies. I també desitjo que aviat tu també surtis als rànquings de les directores d'orquestra.
1: Gràcies.
0: De les més prestigioses.
1: Tant de bo.
0: Hem de seguir treballant, Irene.
1: Gràcies.
0: I a tots els que ens seguiu des de casa, us convido a enviar-nos els vostres suggeriments d'algoritmes musicals al nostre compte de Twitter @cintamobius_cm i també acompanyar-nos al proper capítol de la cinta de Mòbius, com nosaltres hem fet avui, amb en Pau Blasi al control tècnic, la Vanessa Esteve a les xarxes socials, la Júlia Martín a la producció i jo mateixa, Laura Ferrer Rozada, al guió i la locució. Fins aviat!

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música. Una gran història d'amor feta amb música. El 20 d'agost, el baríton André Schoen i el pianista Daniel Heyde tornen a la Schubertiada amb la Vela Magalona de Brahms. Amb la narració de Pere Arquillué, aquesta llegenda medieval pren vida en una vetllada de poesia, emoció i música a la Canònica de Vilabertran. Més informació a schubertiada.cat, recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música. Catalunya.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a la Filharmonie de Colònia per sentir un dels concerts de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya, una orquestra que dirigeix el director d'orquestra romanès Cristian Maselaru. Un concert que començarà amb la primera rapsòdia hongaresa de George Enescu, continuarà amb Xerezada de Maurice Ravel. La veu serà la de la soprano Hanna Elisabeth Müller. I a continuació, música per a violoncel i orquestra amb el violoncel·liste Maximilian Hornung. Finalment, el concert s'acabarà amb música de Leonard Bernstein. És el contingut d'aquest concert d'avui, un enregistrament de l'abril del 2025 de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya a Colònia, una de les gravacions que han arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de radiodifusió. Cristian Maselaru va néixer a Romania l'any 1980. Doncs el concert el va començar amb música d'un romanès que havia nascut pràcticament 100 anys abans. George Enescu va néixer l'any 1881, va viure fins l'any 1955. I d'Enescu el que sentirem és la seva primera rapsòdia romanesa. És una obra de la joventut del compositor en què hi ha influència de la música popular de l'Europa oriental. Hi ha una orquestració brillant i un caràcter marcadament rítmic que alterna passatges lírics amb episodis d'una intensitat exuberant. I això és el que sentirem ara, aquests primers 12 minuts de música del concert d'avui, la rapsòdia romanesa en la major, opus 11 número 1 de George Enescu, que ara interpreta l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya sota la direcció del seu titular, Cristian Maselaru.

Aquesta era la primera obra del concert d'avui, música del romanès George Enescu. Va viure el tombant del segle XIX cap al XX, del 1881 fins l'any 1955. D'ell era aquesta rapsòdia romanesa en la major, opus 11 número 1, que ara ha interpretat l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya sota la direcció del seu titular, Christian Macellaro. I tot plegat quan a aquests intèrprets s'hi sumarà la solista, la soprano alemanya que va néixer a Mannheim l'any 1985, Hanna Elisabeth Müller. Ella és qui cantarà les tres melodies que formen part del cicle Xeresada que Ravel va compondre a partir de textos de Tristan Klingsor. Aquesta obra és sofisticada, és plena de sensualitat i de refinament i us l'oferim en la versió que es va sentir a la Filharmonie de Colònia l'abril del 2025. Cante Hanna Elisabeth Müller amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya i sota la direcció de Christian Macellaro. Interpreten Xeresada de Maurice Ravel.

Anna Elisabeth Müller és la soprano alemanya que acaba d'interpretar el recull Xerezade de Maurice Ravel amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya i sota la direcció del seu titular, el romanès Cristian Macellaro. Forma part del concert que us oferim avui, un concert fet a la Filharmonie de Colònia l'abril del 2025, que després de l'actuació de Anna Elisabeth Müller encara va sentir un altre soliste, un altre músic alemany, en aquest cas violoncel·liste, nascut a Augsburg l'any 1986. És Maximilian Hornung, que ha actuat com a soliste, entre altres, amb orquestres com la Filarmònica de Viena, la Simfònica de Boston o la Tonhalle de Zuric. A més, és un intèrpret molt actiu en la música de cambra i col·labora sovint amb artistes com, per exemple, Anne-Sophie Mutter. Doncs ara ell, Maximilian Hornung, és qui interpretarà un concert per a violoncel i orquestra d'Erich Wolfgang Korngold, que és el compositor nascut l'any 1897 i que se'n va anar cap als Estats Units, on es va convertir en un dels grans músics de la música per al cinema a Hollywood. De fet, aquest concert prové d'una de les bandes sonores que Korngold va compondre. És una obra escrita l'any 1946, és el concert per a violoncel i orquestra en do major, opus 37 de Korngold, que us oferim en la versió de Maximilian Hornung i la Simfònica de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya sota la direcció de Cristian Macellaro.

Aquest era el violoncel·lista alemany Maximilian Hornung, nascut l'any 1986. Ha interpretat el concert per a violoncel i orquestra en do major, opus 37, que Erich Wolfgang Korngold va compondre l'any 1946, quan ja era un reputat compositor de música per al cinema a Hollywood. Korngold va morir l'any 1957. L'orquestra amb què ha tocat Maximilian Hornung era la Simfònica de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya sota la direcció de Christian Macellaro. Perquè avui som a la Filharmonie de Colònia amb un enregistrament de la ràdio de la ciutat alemanya de l'abril del 2025, un concert en què ja hem sentit primer música per a orquestra, la Rapsòdia Romanesa, la primera de George Enescu, després hem sentit Xerezada, de Maurice Ravel, amb Hanna Elisabeth Müller, que és l'altra solista del concert. Després ha arribat Maximilian Hornung, interpretant Korngold. Doncs ara, tots dos, Hanna Elisabeth Müller i Maximilian Hornung, faran duo per a acomiadar-se fora de programa del públic de la Filharmonie de Colònia, i el que interpretaran és Vocalise, música d'André Previn, nascut l'any 1929, va morir el 2019. La seva música soni així com a comiat dels dos solistes del concert d'avui, de Hanna Elisabeth Müller, soprano, i Maximilian Hornung, violoncel, que interpreten aquest Vocalise d'André Previn.

Aquesta és l'obra fora de programa que els dos solistes del concert d'avui van interpretar a la Filharmonie de Colònia. Era el vocalist d'André Previn, aquest compositor nascut a Berlín en una família jueva l'any 1929, una família que va fugir de l'Alemanya nazi i se'n va anar cap als Estats Units l'any 1938. André Previn ha estat un director d'orquestra conegudíssim, ha dirigit, entre altres, la Simfònica de Londres, la Royal Philharmonic Orchestra, també de Londres, la Simfònica de Pittsburgh o la Filharmònica de Los Angeles. És el músic que abans de casar-se amb Anne-Sophie Mutter el 2002 ja havia estat casat en 4 ocasions, una d'elles amb Mia Farrow, que al seu torn havia estat la dona de Frank Sinatra i després de Woody Allen. Doncs d'André Previn era aquest vocalista que han interpretat Hanna Elisabeth Müller-Soprano i Maximilian Hornung, violoncel, per acomiadar-se definitivament del públic de Colònia després de la seva actuació en aquest concert, que ara s'acabarà amb les danses simfòniques del musical West Side Story de Leonard Bernstein. Sentireu que comencen sobre els aplaudiments del públic. L'orquestra és la Simfònica de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya, dirigeix Christian Macellaru.

0: Aquestes eren les danses simfòniques del musical West Side Story de Leonard Bernstein, la versió de l'orquestra que hem sentit avui, la simfònica de la ràdio de l'oest d'Alemanya sota la direcció del seu titular, el romanès nascut l'any 1980, Cristian Maselaru. El concert ha començat amb la rapsòdia romanesa Opus 11 número 1 de George Enescu, música per a orquestra que després s'ha trobat amb la veu de Hanna Elisabeth Müller, la soprano alemanya que ha cantat Xerezada, el recull de Maurice Ravel. A continuació, Maximilian Hornung, també amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya, ha interpretat el concert per a violoncel i orquestra en do major opus 37 d'Erich Wolfgang Korngold i el concert s'ha acabat als Estats Units amb Leonard Bernstein i aquestes danses del West Side Story. El punt final a aquest concert d'avui que es va fer a la Filarmònica de Colònia l'abril del 2025, una gravació de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Un concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Avui, després del concert Franz Schubert, la sinfonia número 6, Deutsch 589, que ara hi interpreta l'orquestra del Royal Concertgebouw d'Amsterdam sota la direcció de Nikolaus Harnoncourt.

0: Era la sinfonia número 6, Deutsch 589 de Franz Schubert en versió de l'orquestra del Royal Concertgebouw d'Amsterdam sota la direcció de Nicolaus Harnoncourt.
1: Catalunya Música. Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Sabies que Igor Stravinsky va dir: "Una tradició real no és la relíquia d'un passat irrecuperable, és una força viva que anima i dona forma al present."
2: A Catalunya Música tenim Set de Sons, amb Esther Plana.

0: Al llarg de la història són molts els artistes que han buscat les seves arrels culturals per tal de trobar un camí creatiu propi i original. I és que en la tradició hi trobem destil·lats, gràcies a les generacions i als anys, sabers ancestrals que, si els valorem, poden ser un llegat a traspassar cap al futur. El fet de cantar en comunitat n'és un que, a més, ens pot aportar molts beneficis. Avui descobrirem com recuperar i per què la polifonia tradicional catalana gràcies a la grallera, cantant i directora de cors Euregaia. A banda, a les seccions didàctiques, les veus ens portaran un himne de Sardenya i també sabrem com va influir el cant i la dansa tradicional a la música de Béla Bartók i Ralph Vaughan Williams. Si teniu set de sons, comencem!
1: Set de sons. La música que et cuida.
0: El cant polifònic tradicional és present a moltes cultures, sobretot de l'arc mediterrani. En algunes, com l'occitana, per exemple, s'ha conservat amb força i encara avui en dia hi és molt present. Malauradament, com descobrirem d'aquí una estona, amb la catalana no va ser així i gairebé es va perdre completament. Alguns estudiosos i músics en els darrers anys n'han recollit els referents i han intentat recuperar-ne l'ús. Un dels primers grups que ho va fer, ara ja fa dues dècades, van ser les de Calaix, amb cançons com aquest, Diridinc. Adéu, Rosa.

0: Al Set de Sons fem música en família, però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut al Set de Sons. Tots som família, a Catalunya Música.
1: Al Set de Sons sovint parlem de les virtuts i els beneficis de cantar. Tant si és a dalt d'un escenari, a la dutxa, en grup o en solitari, cantar sempre ens genera satisfacció. Els estudis científics parlen d'un augment de les endorfines, l'oxitocina i la dopamina i d'una reducció del cortisol. Per tant, el fet de cantar a nivell físic ens redueix l'estrès i ens millora l'estat d'ànim. Si a tot això li sumem, per exemple, que cantar ens fa vibrar el cos i que si ho fem en grup ens ajuda a sentir-nos partícips i a no estar sols, doncs tots aquests beneficis es multipliquen. Tot i així, és evident que cada cop cantem menys i deixem que ho facin els professionals. A Catalunya hi ha moltes corals, per sort, però tot i així el fenomen queda relegat a unes quantes hores a la setmana durant els assajos i els concerts. Abans el fet de cantar era molt més habitual, la gent cantava per distreure's durant les hores de treball, cantava en els moments d'oci, durant les festes, a les esglésies, a les tavernes... Ho feien en grup de manera espontània, sense saber música i sense partitura, però sonava bé. Tenien uns coneixements de polifonia tradicional que s'han anat perdent i que ara tenim l'ocasió de recuperar gràcies a una iniciativa del Pla d'Impuls de la Música d'Arrel. En parlarem amb una de les seves màximes impulsores, la cantant i directora de diferents corals, l'Eura Gaia. Eura, benvinguda al Set de Sons.
2: Gràcies.
1: També he de dir que també ets grallera, a banda també de tot això. La polifonia tradicional, Eura, és present en moltes zones del Mediterrani. Els països catalans també en teníem i formava part de la vida quotidiana. Quan es va perdre i per què es va perdre? Què va fer que perdéssim aquesta tradició?
2: Doncs el que ara en diem polifonia tradicional i que en el seu moment era cantar a veus, ja està. És una manera de cantar que tenia la gent, de construir veus a una melodia de manera espontània, sense saber coneixements de música com entenem ara, tot i que en sabien molta de música perquè practicaven molt. Però coneixen uns mecanismes que més o menys coneixia tothom i que els permetia crear veus, no?, a una melodia. Aquesta manera de cantar que va ser superpopular a Catalunya i que em sembla com superdesconeguda i que altres llocs del Mediterrani com Còrsega, Sardenya, Occitània, que potser són els exemples així més que podem tenir al cap i que canten molt així, amb cors tancats de poques persones i amb aquests timbres, no?, que fan vibrar moltíssim, doncs aquí també era molt present, es cantava molt d'aquesta manera i la meva teoria, que no és una teoria boja, però és que sempre hem sigut molt moderns a Catalunya, sí, és així,
1: d'acord,
2: i que van arribar altres modes de cantar veus que van arrelar moltíssim i que van aportar molt, Cors clave, sí, primer, i després tot el moviment coral. Clar, aquests dos grans fenòmens de cantar veus van deixar de banda aquesta manera de cantar més antiga, no?
1: D'acord.
2: Si veus, en comparació als cors clave, és com un entremig, no?, d'aquesta manera de cantar i la que posteriorment serà, i després ja, amb tot el moviment coral, ens emmirallem amb els cors europeus, amb la direcció, amb el coneixement molt més musical, escrit, dels cantaires, els arranjaments molt més elaborats, no? Anem cap a aquesta banda. Llavors, queda com un reducte en l'àmbit popular religiós.
1: Val.
2: I d'aquí és on ho hem pogut estirar el fil.
1: Podríem estar parlant de finals del segle XIX, principis del XX, quan ja realment aquesta manera de cantar veus es va perdre, una miqueta abans,
2: sí,
1: potser fins i tot.
2: Sí, jo crec que sí, sí.
1: Ja fa força anys que des de l'àmbit de la musicologia heu anat estudiant el fenomen, l'heu anat estirant d'aquestes petites manifestacions que havien restat, no? També doncs, l'heu anat recuperant. A tu què és el que et crida de la polifonia tradicional?
2: Vale. A mi em connecta, no sé per què, a mi la música tradicional sempre m'ha connectat com molt amb mi, amb el meu territori, és el que li he trobat sentit, no? Em costa com fer músiques d'altres llocs perquè les sento com una mica llunyanes i penso, però si no fem nosaltres el d'aquí, qui ho farà, no?
1: Ningú.
2: Exacte. Doncs jo tinc això, no?, que m'agrada fer el d'aquí i em connecte. Clar, a l'hora de cantar polifonia te n'adones de que, ostres, és que la vibració que té per les harmonies que es fan servir així, no sé, és una sonoritat molt especial, molt desconeguda i alhora que ens és molt pròpia.
1: Així de manera fàcil, perquè ho puguem entendre, no? Quina seria la diferència? Com podríem explicar la diferència de cantar veus de la manera tradicional, de polifonia tradicional, i el cantar doncs, d'una coral? Quines diferències podríem establir?
2: Jo crec que són mecanismes molt senzills, perquè en el fons el que estem parlant és fer, així en termes més musicals, terceres paral·leles i bordons, que és quan en diem una sola nota cantada tota l'estona durant tota la peça, o potser amb petites variacions, però molt amb la mateixa, amb la mateixa nota, no? Quinta i tònica, principalment, que això ja per si sol dispara molts harmònics, que són aquests sons que no sentim però que això ni que es generen en certs intervals, no? I que genera una sensació molt, molt forta, com si estiguessis cantant molt fort, però que no és de cridar, sinó d'afinació i de timbre. I la barreja pues, fa com una explosió de so. No? Vull dir, clar, estem parlant de coses molt senzilles que la gent podia conèixer molt fàcilment i després algun baix, no?, que va seguint com les fonamentals de l'harmonia. Clar, després ja anem evolucionant molt en l'arranjament. No? Anem pues, construint pues, ja entre la figura de l'arranjador o del compositor i aquí ja es va complicant, no? I aquesta complicació pues, l'anem fent, no? Vull dir, la gent la va fent, però deixem d'assumir molt bé el paper que ens toca fer, tant que el podem improvisar.
1: D'acord.
2: Que el podem fer sense tenir-ho allà escrit, no? Intuint l'harmonia que hi haurà i sabent-la construir. I alhora, a nivell tímbric, sí que, per exemple, en les dones és molt clar, perquè la veu de les dones passem de la veu timbrada com la veu parlada, que ara en diem mecanisme 1, antigament en diem veu de pit, no? Aquest registre que és la veu parlada i sovint com timbrat cap a l'agut, no? Cap a la part alta d'aquest registre, a impostar la veu, inclinar la laringe i ens n'anem a la impostació de la veu de la música clàssica. No?
1: D'acord.
2: Llavors, clar, si les dones dins d'un cor pugen el seu registre, no? Tenim un espectre vocal molt més gran, no? Dels baixos fins a les sopranos. Clar, tenim un instrument, no?, que és el cor, molt més ampli i el qual li podem fer moltes més coses, no?
1: Clar.
2: En canvi, tradicionalment, sovint es cantava o grups d'homes o grups de dones. Amb els homes no passa tant, perquè ja la seva veu, o sigui, només utilitzen aquest mecanisme 2 de les sopranos quan estan fent de contratenors,
1: vale,
2: per dir alguna cosa, no? Llavors tenen un registre més gran i potser el timbre no es nota tant, però amb les dones és claríssim.
1: Es nota
2: claríssim.
1: Moltíssim la diferència entre un estil de cantar i l'altre, no?
2: Sí. Són aquestes veus populars, no?, que sents una cantant de jotes o així, que sents aquella veu timbrada a l'agut, no?, perquè no té res a veure amb la veu de clàssic.
1: I clar, el fet aquest també fa que quan ho sentis tot en conjunt sembli la sonoritat sigui com molt compacta, no?
2: Sí.
1: Provoca aquella sensació de compacte.
2: És una mica, no sé, perquè ja no tenim aquesta referència, però crec que ens podríem identificar més amb una sessió com de mantra o d'algunes cultures, no?, que tenen això del repetir aquesta intensitat sonora de... o instruments sacrigemets.
1: Bueno, el bordó, no? Sí. D'anar tota l'estona aquest bordó a sota que va com fent aquest coixí. Abans parlaves, no?, d'aquests harmònics. Occitània em sembla que és, n'hi diuen, fer sortir l'àngel. Explica'ns què és això de fer sortir l'àngel.
2: Tant Còrsega com Sardenya, com popularment, no?, expliquen aquest fenomen acústic d'una manera molt bonica, que és que quan afinen i quan surten aquests harmònics, perquè passen quan s'afinen, baixa la Mare de Déu o el Nen Jesús. Ara no sé en quin lloc és una cosa o l'altra, però que baixa la... Però és que, clar, és que realment, sense una veu aguda... I després no la canta ningú.
1: Ningú l'està fent, no?
2: Clar. I és més, vull dir, hi ha moltes esglésies que ja tenen certes cúpules ja construïdes expressament perquè aquests harmònics es disparin.
1: Ostres!
2: Sí, anem enrere, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. I, clar, una altra cosa de les grans diferències és que el cant a veus o el cant polifònic tradicional sempre es fa en cercle.
2: Sí. O sigui, després hi ha com petites coses, no?, de funcionament. A veure, que hem anat reconstruint, emmirallant-nos també amb com ho fan altres llocs, i inventant i deduint, perquè, perquè han perdut el fil i no sabem ben bé com era, no? Però sí que veiem cercle tancat, això claríssimament, no? Clar, dius, cercle semiobert o cercle tancat. La diferència és poca, però de veure't entre els que estàs cantant o veure el públic, això és una diferència abismal, no? Et connectes molt més. No hi ha una figura de director. Mm-hmm. O sigui, tots estem allà, inclús a Sardenya i així, jo els he vist cantar, ningú dona l'entrada. Mm-hmm. Algú respira i allí s'entra. I ni el to tampoc. Ja, bueno, més o menys.
1: I funciona.
2: I funciona. Però això requereix cantar molt junts.
1: Clar.
2: Molt, molt, moltíssim, no? I ja no coneixem aquest fenomen d'haver cantat o haver tocat tan junts que allò va sol.
1: Que ni t'ho has d'explicar, no?
2: Sí.
1: No has de fer ni una picada d'ullet, que allò ja saps no, que ja, entrarà.
2: Sí.
1: Quina és la diferència per tu, no, ara més o menys m'ho apuntaves, no? El fet de cantar en cercle i el fet de cantar en semicercle. Clar, hi ha una part de comunitat, però també hi ha una part de projecció de la veu, és a dir, la veu es projecta cap al que tens al davant, no? Això és diferent a tenir el company al costat, no? Que projecta cap endavant i tu també estàs mirant endavant, no sé si m'explico. Mm. O sigui, clar, això també, a tu com a cantant també t'està arribant molt la vibració del grup, no?
2: Jo, així, fent proves amb els cors que dirigeixo i així, no? Vaig jugant entre tancar el cercle i obrir. Clar, tu quan obres, t'exposes a un públic. Mm. Estem parlant de situacions en les que no hi havia públic.
1: Ja. Yeah.
2: O que el focus d'atenció no és el cor que està cantant. Igual és una celebració a l'església i de fondo hi ha, hi ha el cor cantant. Per tant, no hi ha un focus d'atenció visual allà, no? A mi em funciona. Repertori més religiós, més de... mantric i tal, tancar el cercle. Perquè llavors nosaltres ens connectem, ens sentim, ens veiem i tot això ajuda moltíssim, no? Ens escoltem molt bé. Ara, quan expliquem una cançó, obro.
1: D'acord.
2: Perquè passa això. Si no, la lletra, la història, es perd. Vull dir, clar. Però tampoc era una situació en la que cantessin aquest tipus de balades d'aquesta manera, no? Ara ho apliquem d'aquesta manera, però es cantaven a casa, potser a dos veus, però... I sense públic.
1: Has explicat alguns dels recursos que es feien servir, això dels bordons, no? Les terceres, les quintes, tot això, però tot això s'aprenia de manera espontània. La gent no sabia música, no anava a cap escola de música perquè li expliquessin com havia de cantar, i en canvi ho podien fer i feien ornamentació i podien improvisar. Per tant, com s'aprenia això?
2: El aprenentatge és oral.
1: Oral, total.
2: Escoltant. Escoltant i repetint. I l'oralitat és que és molt potent. Mira, t'explico una anècdota, que a més aquest senyor ja es va morir fa poc, i jo toco la gralla, no? I tinc una amiga que el seu pare és com una eminència al País Basc de la gaita, allà, a Navarra, perdó, i vaig anar a casa seva com a aprendre una mica d'aquest senyor i així, i ens vam canviar els instruments. Jo li vaig deixar la meva gralla amb les meves canyes, amb els tudells, i ell em va deixar la seva gaita amb la seva canya, els tudells. Amb ell sonava gaita i a mi em sonava gralla. Igual. I dius, ostres, però...
1: Què ha passat aquí?
2: No? Què passa? Però si ens hem canviat tot, no? Perquè és que la referència sonora és a la que vas a buscar. I no, jo no sé com ho faig, no? No, yeah. No sé què faig. Per què ho faig diferent que ell, no? Pues perquè els meus models sonors són uns altres. I ja està. Sense buscar-li més explicació que aquesta, no? Pues això, si els teus referents orals són uns, tu vas cap allà. I ja està.
1: Per imitació.
2: Per imitació.
1: Una mica com aprenem a parlar, també, no?
2: Clar.
1: Doncs la gent aprenia música en aquest aspecte i l'aplicava en totes les situacions de la seva vida.
2: Però això vol temps.
1: I això vol temps, clar. Però, clar, parlem molt de que era com una cosa espontània, però no era espontani. En realitat sí que es diferenciaven la veu i s'endreçaven una mica, no? Doncs tu cantaràs això, tu cantaràs... O com funcionava això?
2: No sempre.
1: Val.
2: No. O sigui, l'última situació que han viscut els musicòlegs, és que el Jaume Iats és el gran estudiós de tot això, jo he après bàsicament d'ell,

0: si veu que tu cantes allò, doncs ja es posa a fer l'altra veu. I tu, com que ets nova, doncs tu fas la melodia.
1: Vale.
0: I ell, com que en sap més, doncs això, no? Autoregulació total.
1: Però és que em sembla sorprenent que això sonés bé. O sigui...
0: Sí, sí, és que és fantàstic. Vull dir, clar, ja... Tots saben més o menys les veus, no? Que potser sí són espontànies en algun moment, no? De dir, vale, fer la tercera per dalt, però hi ha alguna cosa que resol diferent, però a base de sentir-ho, s'ho aprèn tothom.
1: D'acord,
0: no?
1: D'acord.
0: I el pròxim dia, potser aquell que feia aquella veu no hi és, però ja s'ho sap, no sé qui.
1: I llavors...
0: I ja la fa.
1: D'acord.
0: Ja està.
1: Aturem un moment l'entrevista per sentir a Eura Gaia en la seva faceta de cantant i recuperadora del cant polifònic. Ho fa, per exemple, amb el grup Silvestres. Sentim aquest contrapàs de la veïna fina. Aquella que va...

I després d'aquesta veïna fina que no es despentina, continuem endavant amb l'entrevista a Euragaia sobre els beneficis de recuperar el tradicional cant a veus.

0: Eure, ja hem explicat alguns dels recursos que feia servir el cant polifònic tradicional. Es podia improvisar, per exemple?
1: Sí, sí. Clar, el que passa és que jo crec que entenem ara molt la improvisació com en el món del jazz, no? De dir, pues hi ha moltes notes, surt molt, se marca una harmonia i llavors te'n vas moltíssim. Però clar, improvisació vol dir moltes coses. O sigui, ornamentar també és improvisar. O sigui, al final, improvisar és canviar alguna cosa, no? Com tu vols. No? Però el grau, si és molt gran o és molt petit, doncs ho portarà l'estil, el context, la situació, no? Pues sí, ornamentar el timbre de veu, el construir les veus, tot això és improvisar. Els textos.
0: Els textos també s'improvisaven, no?
1: Sí, depenent. Sí, depèn de la cançó.
0: No, si era una cosa, potser un context més religiós, potser segurament no es devia improvisar.
1: Exacte,
0: tant,
1: doncs
0: no? Una cosa més, evidentment, amb una tasca de treball i això, doncs segurament...
1: I després hi havia qui tenia més habilitat i ho feia més, i qui en tenia menys i, doncs no. I contextos molt clars que sí, i contextos que, bueno, potser algú ho feia, però d'altres

0: quines celebracions o llocs ha quedat fossilitzat una mica aquest cant tradicional, aquesta mena de, aquesta manera de cantar?
1: On ho hem vist és això, en el camp religiós popular. Jo crec que tampoc s'havia posat el focus a nivell de recerca en aquest repertori, perquè érem llatí, no? I és com, bueno, això és un altre àmbit, no? Llavors les grans recerques d'Amades i l'obra del cançoner...
0: Això ja no ho van tocar, diguéssim.
1: No ho van tocar, això, no? Llavors el Jaume, veient una mica el panorama mediterrani, va dir, és que això aquí havia de ser, ho devia tenir certs indicis, se'n van al Pallars, ha fet tot un estudi allà, i veuen que sí, que molt en el record, he de dir, no? Ell anava construint veus, melodies a la gent i deia, sí, no, això no. A veure, canvio, sí, com de record sonor. I després una noia de la investigació, que és de Lleida, diu, bé, fa les mateixes preguntes allí als pobles de Lleida, a veure què tal,
0: a veure,
1: no?
0: A veure què passa.
1: I bueno, resulta que encara hi ha llocs que es canta així.
0: Encara es canta així.
1: Jo que sóc de Lleida, o sigui, me n'he anat a Còrsega, a Sardenya, a veure els cors tancats en cercle, de veritat, eh? I l'Amàlia em diu, a Granadella, anem a la Granadella, un cor al costat de casa. I jo, no m'ho puc creure. O sigui, en sèrio? O sigui, llagrimeta, saps?
0: Clar, clar, clar. Però ha quedat... Això, no? Sense fer-ne cap difusió ni res, ha quedat com una cosa...
1: Ningú li ha posat el valor, clar. Sí, sí.
0: Per què creus que ho hem de recuperar? És a dir, recuperar aquesta manera de cantar i portar-ho ara, no? I aprendre'n.
1: Per patrimoni, jo crec. Però després el que jo sento és de dir, no? Moltes vegades veig que els cors fan, o potser cors més així com de poble, però que fan coses molt complicades, no? I de cop els vaig fer un taller de polifonia i dic, va, anem a fer unes terceres paral·leles. Ostres, pues quasi no ho sap fer ningú. I penso, però si esteu cantant coses xunguíssimes, supercomplicades, no? Anem una mica a l'essència, anem a la base, no? O allò típic, no?, de... És que jo, pares frustrats, que m'arriben a l'escola a tope, és que jo vaig estudiar tota la vida piano i no sé tocar res si no tinc el paper, no?
0: Clar.
1: Això que ens passa, i és com, no, no pot ser. Clar, perquè genera una frustració, això, la no autonomia.
0: És com si ens haguessin segrestat la música, no? O sigui, el fet d'estar sempre pendent de la partitura...
1: Sí.
0: No? És com si no poguéssim jugar amb la música.
1: Sí, totalment, totalment, sí.
0: I cantar veus és jugar amb la música.
1: Total, sí, sí.
0: I a més en grup, que ja...
1: Clar.
0: Llavors la diversió encara es multiplica,
1: sí,
0: no?
1: Sí, perquè, bueno, penso, tinc una sort de cantar tant al meu dia a dia, perquè realment és que te'n vas del món. Estàs allà amb el so i ja està.
0: Quan ho has aplicat a les diferents corals que estàs dirigint, abans ens explicaves que depèn del repertori que vulguis fer, fas una cosa o fas una altra. Però quina és la reacció una mica i com ha anat aquesta aplicació?
1: Jo m'he especialitzat com molt ja en això, llavors ja he creat cors que volen venir a fer això, no? Llavors ja la gent ja ve una mica avisada. Però m'agrada molt fer l'experiment de dir, vols fer un taller de polifonia amb un cor més de clàssic, no? O que ve més d'aquesta vessant, no? I m'encanta quan venen i diuen, ens posem per veus? I jo sé, no, aquí no hi ha veus. Primer ens aprenem la melodia, quan ens la sapiguem bé, doncs, no sé, ens aprenem les altres veus i ens barregem, i ara tu fes això i tu fes allò, ara feu el que vulgueu, no? Clar, la gent, això és com... Espera, que em salten els cables.
0: Clar, no? És com salta tota l'estructura mental que tenia muntada dins, no? Allò és com...
1: Sí.
0: I què triga la gent una mica doncs això, no? A canviar aquesta estructura i deixar-la a part?
1: No sé per què ja et dic, Vull dir, llavors, quan algú li ha interessat, doncs ja m'he notat el cor i ja s'ha quedat i llavors ja funcionem així, no? No ho sé el que triguin, però bueno, vull dir, no sé, hi ha qui li agrada, no? Aquesta trenquem amb tot i hi ha qui no s'hi sent gens còmode i diu,
0: normal,
1: bueno, molt bé, ho he conegut, però jo me quedo amb el meu, que ja estic bé, ja està bé.
0: Però què pots trigar, per exemple, a aprendre'n?
1: Ah, no res. Aprendre'n no res, perquè és que, clar, t'aprens la melodia, no? T'aprens la melodia i jo, autorregulació total. Si pots més, doncs vinga, va, fem el baix, no? I t'hi poses. Prova de fer les terceres. Jo te les canto una vegada.
0: D'acord.
1: T'agrada, t'hi saps posar? Doncs ja està. I a partir d'aquí, anar fent, no? Fent un exercici, mantenir un bordó, no? Que és com, has de fer una nota tota l'estona. Que fàcil!
0: No tant! No! No tant, sobretot si en tens una altra al costat, no?
1: Exacte, no? I veus que t'encomanes. Ostres, pues, si faig una nota, pues, sí, pues, té la seva dificultat, clar que sí.

0: Ara esteu doncs, fent aquesta proposta pel 2026 amb el Pla d'Impuls de la Música d'Arrel.
1: I Fira Mediterrània.
0: I Fira Mediterrània, sí. De fer doncs, aquests cursos, no? aquests tallers de 4 hores, en els quals doncs, mostrareu això del que estem parlant. No? Uh-huh. Aquests recursos, aquestes tècniques, explicareu una mica el repertori. A qui van adreçats aquests tallers?
1: Va deixat a tothom qui vulgui cantar.
0: No cal que siguis un grup, que siguis algú que hi ha cantat...
1: No. Està obert a tothom. Uh-huh. Qui tingui ganes i ja està. I és això, autorregulació. Pues qui pot més farà més coses i qui no uh-huh. farà la melodia i la seva experiència sonora serà la mateixa, no? Sí, està obert a tothom. Sí que ho hem dirigit una mica com a cors, perquè creiem que és xulo trencar amb el que saps, no? I alhora t'enforteix molt, perquè de cop és com trenquem la direcció, trenquem les estructures, i tu quan te'n vas al teu cor una altra vegada, de cop tens un coneixement molt més global, no? del que estàs fent. Entens moltes més coses.
0: Potser pel fet de sortir-ne, després quan tornes a l'estructura, l'entens millor, no? Almenys tens més recursos a la motxilla, que això també està bé.
1: Totalment, sí.
0: Com els plantegeu, aquests tallers de 4 hores?
1: Doncs plantegem una miqueta, fer una miqueta de repertori variat, doncs que hi hagi una cosa més religiosa, hi hagi alguna balada, hi hagi alguna cançó més de gresca, mm-hmm. més de taverna, no? I després els grups seran grans, perquè a més ho hem petat, vull dir que una setmana s'ha acabat tot a tot arreu. Si una passada, jo dic, ostres, espera un moment.
0: Hi havia molta demanda aquí,
1: sí,
0: eh?
1: No ho sé.
0: I no la sabíem.
1: No ho sabíem. Sí, estem supercontents i emocionats de fer-ho, perquè la gent té moltes ganes. Uh-huh. I després serem 3 formadors, el grup és molt gran, 45-50 persones, aquesta manera de cantar normalment es fa 1-2 per veu, per tant, és una mica irreal, no? Però després sí que al ser 3 formadors doncs podrem dividir grup i tenir experiències com de petit més cor i de cor més gran. Bueno, jugar una mica amb tot això, no?
0: Per tu, quins beneficis pot tenir, per exemple, per una persona que ja canta en un cor, aprendre a cantar veus, abans deies, no? Doncs tenir més recursos a la motxilla, no?
1: Jo crec que et pots connectar amb coses més essencials, que pues, escolta molt més l'afinació, ser molt més autònoma, no? En quant a ajustar-te a tot això, no hi ha suport, mai no hi ha un piano, ni una guitarra, ni cap altre suport, per tant, la relativitat aquesta de l'afinació és molt més difícil, o més, no? T'has d'ajustar més i és més fàcil abaixar-se o pujar-se. I la immersió sonora és com molt, no sé, és com més, crec que més terapèutic a nivell de que potser estar més dins del so, concentrar-te en coses petites, no sé, com, no? El que parlem molt del mindfulness, no? Pues, per mi és una mica això, no? D'anar a l'essència i connectar-te amb coses petites i parar atenció amb l'essencial.
0: Probablement és una manera de cantar molt menys mental, no? Perquè quan tu tens una partitura al davant, ja tens una ment que està amb la partitura.
1: Que l'estàs llegint molt.
0: En canvi, d'aquesta manera és molt més fluid, és molt més... No? Potser és molt més instintiu. I això fa que sigui, com deies, un mindfulness, no? pel que l'està cantant.
1: Moltes vegades als cors i quan estudies algun instrument, no? Et diuen, fins que no tu saps de memòria, no pots començar a treballar. Mm-hmm. No? I és real, o sigui, quan deixes la partitura, comences un altre tipus de treball. Mm-hmm. Comences a veure-ho diferent, allò que estàs cantant o estàs tocant, no? De cop és una altra dimensió. I allí comences un altre treball, no? Bueno, doncs és començar així ja, és partir de base
0: directament. És com ja començar amb la satisfacció, encara que potser et podràs equivocar una mica, no? O potser desafinaràs o el que sigui, no? Però bé, doncs ja t'hi llences a la piscina en aquest cas, no? Mm. Quin consell ens podries donar?
1: Bueno, cantem molt. És que, clar, hem perdut els usos del cantar tant. O sigui, mira, jo avui he fet l'exercici, no conscientment, però venia amb el cotxe, agobiadíssima de venir a Barcelona. I primer m'estava escoltant un audiollibre, saps?
0: Sí.
1: Sí? I m'he començat a agobiar i he dit, vaig a estudiar-me, no sé què, que m'havia d'estudiar de cantar. M'he posat a cantar i ja m'ha sigut igual els cotxes, les cues... Entres en un altre lloc. Vull dir, és com... No sé... Sí, llavors cantem molt. cantem els nens, perquè pels petits a nivell de llenguatge és fabulós.
0: Totalment.
1: No? Ja ho sabem. Mm. Però cantem els grans, vull dir, per la gent que més gran, cantar el connecte absolutament amb la seva infància i, vull dir, cantem, no sé, cantem. Ja està.
0: Cantem a la dutxa, que deia abans,
1: sí.
0: Cantem en grup, cantem on sigui.
1: Per Nadal, no sé.
0: Sí, cantem, no?
1: Sí.
0: I si això fa que l'embús de la carretera doncs, sigui una miqueta més passable, doncs molt millor, no?
1: I tant.
0: Doncs, Eura, moltíssimes gràcies per venir al Set de Sons, per recomanar-nos això, que cantem, que mira que és fàcil, eh?
1: Però sí.
0: Ho hem perdut.
1: I és igual si cantem bé o malament. Cantem.
0: Això també t'ho deus trobar una mica, no? Que dius, ostres, és que jo vols dir que jo sabré cantar,
1: sí.
0: Ho sabré fer.
1: Oh, sí, molt, molt. És com ho hem especialitzat molt, no? Anem a un concert, canten ells, nosaltres no cantem, jo no en sé. No, tots tenim veu i tots podem cantar. Ja està, vull dir, i si no afinem tant, doncs ja anirem afinant. Ja anirem, però si no practiquem no n'aprendrem tampoc.
0: Doncs practiquem molt. El fet de cantar i de fer-ho, si pot ser, en comunitat, que sempre ens ajudarà una mica més. Eura, moltíssimes gràcies.
1: A tu.

0: Era la presó de Lleida, amb el grup Les Silvestres.
1: Set de sons, amb Esther Plana. Benestar en cada nota.
0: Com hem vist, hi ha territoris on el cant polifònic tradicional forma part de la pròpia identitat. A Sardenya, el cor de la Barbatge, perviu una forma de cant ancestral anomenat canto a tenore, una polifonia masculina a quatre veus on cada timbre depèn de l'altre per existir. Aquest tipus de cant està reconegut per la UNESCO com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat i combina una veu principal que porta el text amb tres veus que creen una harmonia profunda, gairebé telúrica. Ho comprovarem amb aquest Sandirà, tot un himne de Sardenya. El sentirem amb el coro Barbatge.

0: Set de sons, on la música es troba amb la imaginació.
1: A començaments del segle XX, Béla Bartók travessava una crisi creativa, buscava una veu pròpia en un moment en què la música europea encara vivia sota l'ombra del romanticisme tardà. La resposta no la va trobar als salons, sinó als pobles. A partir del 1905, Bartók va començar a recórrer zones rurals d'Hongria i dels Balcans amb un fonògraf per enregistrar cançons camperoles directament dels cantaires. Aquell contacte el va transformar. Va descobrir escales modals, ritmes irregulars i una força expressiva que no tenia res a veure amb el folklore estilitzat de la ciutat. A partir d'aquell moment, la seva música va canviar radicalment i a la vegada el folklore es convertia en matèria viva d'avantguarda. Per això sentirem les danses romaneses per a orquestra, on aquesta energia tradicional, filtrada per una mirada moderna, esdevé moviment, color i identitat sonora.

0: Tots necessitem la música. Set de sons.
1: Un altre compositor que va buscar una veu pròpia a partir de la música i els cants tradicionals va ser Ralph Vaughan Williams. Entre 1903 i 1913 va recórrer pobles anglesos per recollir cançons tradicionals directament dels cantaires rurals. Aquell contacte amb el cant popular el va transformar perquè va descobrir la força d'una modalitat antiga, la senzillesa de la línia melòdica i una manera de respirar musicalment més lliure. La seva fantasia sobre Greensleaf neix d'aquí. A partir d'una melodia tradicional anglesa, Vaughan Williams va construir una peça orquestral tan delicada que sembla transparent.

0: I a tu, quina música t'ajuda? Si la vols compartir, ho pots fer al correu setdesons@3cat.cat.
1: Cantar ens fa vibrar per dins i quan ho compartim amb els altres ens serveix per fer comunitat i sentir-nos partícips d'alguna cosa més gran que nosaltres. Recuperar el cantar a veus és una bona manera de mantenir el nostre patrimoni i, a la vegada, de poder incorporar a la nostra vida quotidiana els beneficis que té. Avui n'hem parlat amb Eura Gaia, una cantant que fa temps que treballa per convertir la tradició, com deia Igor Stravinsky, en una força viva que anima i dona forma al present. Per això acabarem el programa amb una cançó del seu disc, Gaia, cançó de Bres per a un dia de pluja. Us hem acompanyat Víctor Villar als controls i vies de so i qui us parla, Esther Plana. No deixeu mai de tenir set de sons.

0: Vibra aquest estiu amb Catalunya Música. Tenim les melodies perfectes per acompanyar-te en tot moment. Comparteix-les i gaudeix-ne. Catalunya Música et connecta. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
1: El MACBA posa en marxa els vespres MACBA coincidint amb l'horari d'estiu. Entrada gratuïta els dijous, divendres i dissabtes de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Podràs visitar de franc l'última proposta de la col·lecció amb visita comentada els dissabtes a les 6 de la tarda i les exposicions temporals. Més informació a macba.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música. Catalunya.

Les cordes de l'ukelele. Les músiques del món a Catalunya Música. Creuant l'espai i el temps.

0: amb Marta Lanau.
1: Salutacions, com esteu? Molt contents de ser un dia més amb vosaltres en aquesta sintonia, la de Catalunya Música, i amb aquest espai les cordes de l'ukelele que dediquem a les músiques del món, aquest terreny musical vist en un sentit molt ampli. I ja sabem que parlar de músiques del món és parlar ja d'alguna manera de viatges. Avui ens centrem per començar en aquesta idea de desplaçament, avui per estirar d'un fil que, com sempre, passarà per molts llocs. I ja sabem que la música ens fa moure, però avui, a més, algunes de les peces que sentirem tenen títols ben explícits que ens faran anar d'un lloc a un altre. I per això comencem amb una peça que ens fa anar d'Algesides a Istanbul, d'un trio liderat pel guitarrista Pedro Javier González.

La guitarra de Pedro Javier González liderarà aquesta formació viatjant d'Algeciras a Istanbul, un projecte que, de fet, al seu sí, doncs ja té diverses cultures, com sempre passa, no? I si fa no fa, aquesta seria una presentació per un altre projecte que ja té molts anys, capitanejat pel virtuós de la triquititxa Kepa Junquera. El fem sonar en un moment en què ja fa temps que no el veiem pels escenaris, però no cal dir-ho, la seva música segueix ben viva. Dins del disc Bilbao Hora Cero i amb la veu de Pedro Guerra, Del Hierro a Madagascar.

Una peça que ens ve de gust repescar de tant en tant, que forma part d'aquell àlbum magnífic on Kepa Junkera s'envoltava d'artistes de tot arreu, traçant aquest viatge col·lectiu que en aquest cas ens portava de l'illa del Hierro a una altra illa com Madagascar. Per tant, d'aigües atlàntiques a aigües índiques. Després passejarem per aigües més properes, molt mediterrànies, però abans quedem-nos en els aires encara atlàntics d'aquest Buenos Aires que sentirem. Ens ho proposa Mathieu Saglio amb el seu violoncel dins del disc Voices, on s'envolta també de molts músics i per això hi ha més cordes i tecles.

Doncs així hem seguit, i si fa uns moments ens proposaven d'anar d'Algeciras a Istanbul o del Hierro a Madagascar, ara és la cantant sarda Elena Leda qui ens proposa anar des de Mallorca a l'Alguer en una peça que ens porta directament també a la veu de Maria del Mar Bonet. I ja ho dèiem, hem reservat un racó per la Mediterrània, o sigui que ara fem un tast un dia més d'una de les feines sonores sorgides de Còrsega i de les seves veus. En aquest cas, el projecte Corso més Zumeso reuneix també les veus del grup Afileta i del cantautor francès Francis Cabrel.

veus que ens porten directament a la Mediterrània, Francis Cabrel i Afileta, visualitzant, per què no, un horitzó que pot ser físic o metafòric, i com a mínim així ho transmeten els músics de l'OMAC, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, dins el projecte Cruï.

Doncs això és un treball recent del senegalès Cheikh Lo, i avui que parlem de viatges i de moviment no podíem deixar passar aquells que es desplacen perquè no tenen més remei per supervivència o per buscar un futur millor. Amb aquesta peça reivindicativa, Carte d'identité, hem seguit per enllaçar-ho amb una peça de José Afonso, el que hi posa la veu la portuguesa Cristina Branco, i que també parla de desplaçats, o encara més, de desterrats.

Cansau do Desterro, Cristina Branco cantant un tema del compositor i cantautor José Afonso, tota una icona en la història sonora portuguesa. Anem ara a un tema instrumental amb el magnífic projecte Cinco Enclave, una reunió de músics de diferents indrets del món, entre ells el català Oriol Marès, al clarinet.

Així hem recordat la figura de Compay Segundo, figura carismàtica, entre les més carismàtiques de l'illa de Cuba, amb un títol dels més emblemàtics segurament d'Ernesto Lecuona, una altra figura clau en la història musical d'aquesta illa antillana. Para Vigo me voy. I nosaltres també comencem a marxar. Només comencem, perquè encara hi ha espai per uns minuts de música. Seguim amb una peça plena a parts iguals de sensibilitat i d'ironia. És aquest Capitalist Blues de Leila McCalla, amb el qual us diem adeu als qui us acompanyem en aquest espai habitualment. Oriol Pinart, el control tècnic i l'edició, i qui us ha parlat, Marta Lanau. Marxem, però només per uns dies, que ja sabeu que hi tornem ben aviat. Cuideu-vos molt i que no pari la música.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: La millor música clàssica i els grans noms de la lírica es troben un estiu més al Festival de Torroella. Sota el lema «L'amor també deixa rastre», combina grans noms de l'escena internacional com la Mahler Chamber Orchestra amb el pianista Daniil Trifonov i el director Daniel Harding i la prestigiosa formació de música renaixentista de Thales Scholars amb noves mirades artístiques. Més informació a festivaldetorroella.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música. Catalunya.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Bona tarda i benvinguts als concerts de Catalunya Música. El Festival Emergents, en la seva 8a edició, es consolida com una cita clau pels artistes que seran protagonistes de l'escena musical del futur immediat. Un any més, l'Auditori de Barcelona ha presentat els millors talents emergents en una marató de cambra que han registrat Catalunya Música i que us oferim aquesta setmana de dilluns a divendres. Cada temporada, l'Organització Europea de Sales de Concerts, l'ECO, selecciona els seus Rising Stars, joves i destacats intèrprets, als quals ofereix l'oportunitat de fer una gira pels auditoris que formen part de l'organització. El Festival Emergents Barcelona ha presentat enguany l'artista ECO Matilda Lloyd, una jove trompetista londinenca que ja té una veu pròpia dins el panorama musical internacional. Aquest concert, enregistrat el febrer passat, ofereix una oportunitat única per descobrir la força expressiva i la sensibilitat d'aquesta prometedora trompetista. I el programa que ofereix Matilda Lloyd reflecteix l'esperit del Festival Emergents 2025. Talent jove, creativitat i capacitat de dialogar amb la tradició musical, posant de manifest una veu pròpia i un domini tècnic remarcable. Matilda Lloyd actua acompanyada al piano per Jonathan Ware, un altre jove intèrpret que ha destacat en diverses competicions internacionals. Junts ens ofereixen un repertori d'alta exigència interpretativa que recorre obres de diferents estils i èpoques i que combina la poesia i la sensibilitat de la cançó amb la riquesa tècnica i expressiva que caracteritza la trompeta com a instrument solista. El programa ens porta des de la delicadesa lírica d'Enescu i Beach, passant per l'obra de Granados o Falla, fins a la nova creació de Howard. I la ciutat de París és el punt de trobada d'una part important del programa que ens presenta la trompetista Matilda Lloyd. L'actuació comença amb George Enescu, el compositor romanès més rellevant del segle XX, que va escriure Legende l'any 1906 com a peça de competició pels estudiants del Conservatori de París. L'obra reflecteix tota l'expressivitat del llenguatge romàntic, contrasta seccions líriques amb passatges d'elevat virtuosisme i permet a Matilda Lloyd mostrar la seva qualitat sonora i la seva musicalitat. Llegenda de George Enescu.

És la llegenda per trompeta i piano del compositor romanès George Enescu. El concert de Matilda Lloyd i Jonathan Ware a la Sala Oriol Martorell de l'Auditori de Barcelona és una de les propostes cambrístiques de l'edició 2025 del Festival Emergents. A continuació, la trompetista ens ofereix una peça contemporània que explora colors i textures poc habituals. Continuum és l'encàrrec que l'Organització Europea de Sales de Concerts ha fet a la compositora Dani Howard per la gira de Matilda Lloyd. Ha estat en col·laboració amb el Barbican de Londres i la Konserthuset d'Estocolm. La compositora explora el pas del temps en tres moviments. El primer és atrevit i vibrant i reprodueix l'enrenou i el ritme frenètic de la vida quotidiana. El segon moviment és una meditació sobre aquest tema. Aquí la trompeta flota per sobre d'un piano que es mou amb gestos ràpids. I el tercer té aire de vals i culmina amb la desintegració progressiva de les idees plantejades. En aquesta obra, el diàleg amb el piano és fonamental i la interpretació exigeix una gran precisió i sensibilitat. Continuum per trompeta i piano de Dani Howard.

Matilda Lloyd i Jonathan Ware ens han ofert el Continuum per trompeta i piano de la compositora Dani Howard. Matilda Lloyd és artista Eco Rising Stars, seleccionada pel Barbican de Londres i el Concerthuset d'Estocolm. Avui actua a l'Auditori dins el Festival Emergents 2025. La suite Goyescas és l'obra mestra d'Enric Granados i una de les pàgines pianístiques més importants del gran repertori. Una de les peces que conté és la que porta per títol La maja i el ruissenyor, que relata la queixosa conversa d'una noia i un rossinyol que aleteja i canta alegrement mentre l'escolta. La peça es basa en la música popular espanyola i en les textures guitarrístiques. Ara el protagonista és el pianista Jonathan Ware.

El pianista Jonathan Ware ens ha ofert aquesta peça de la suite Goyescas d'Enric Granados, La Maja i El Ruiseñor. Un interludi en aquest concert del Festival Emergents de l'Auditori de Barcelona, protagonitzat per la jove trompetista londinenca Matilda Lloyd. Molts músics espanyols van anar a París a principis del segle XX, atrets per l'escola francesa i pel gust per tot allò exòtic, van crear un estil nacional. És el cas de Manuel de Falla, que el 1914 va compondre a la capital francesa les 7 cançons populars espanyoles, un refinat homenatge a la música popular espanyola que combina ritme, color i molta expressivitat. En l'arranjament per trompeta i piano, les peces conserven la força popular del material original, però amb un llenguatge virtuós per l'intèrpret de trompeta.

Fins aquí l'arranjament per trompeta i piano de les 7 cançons populars espanyoles de Manuel de Falla, que hem sentit interpretades pels joves intèrprets Matilda Lloyd, trompeta, i Jonathan Ware, piano, i que acaben l'actuació al Festival Emergents de Barcelona amb la compositora nord-americana Amy Beach. A la cançó For Me, the Jasmine Buds Unfold, per mi es despleguen els brots de jessamí, i sentim el seu estil tardoromàntic. És un cant a la felicitat i a l'alegria de viure, una peça de gran sensibilitat lírica que en aquest arranjament permet a la trompetista cantar amb suavitat i alhora mostrar la bellesa del fraseig i el control del so.

0: És l'arranjament per trompeta i piano de la cançó For Me de Jasmine Buds Unfold. Per mi es despleguen els brots de jessamí de la compositora nord-americana Amy Beach. Un any més, l'Auditori de Barcelona ha presentat els millors talents emergents a la Marató de Cambra del Festival Emergents, la cita clau pels artistes que seran protagonistes de l'escena musical del futur. Avui ens ha acompanyat l'artista Echo Rising Stars Matilda Lloyd, acompanyada al piano per Jonathan Ware. Un concert enregistrat per Catalunya Música el febrer passat que ens ha permès sentir obres d'alta exigència interpretativa d'Enescu, Howard, Granados, Falla i Beach. Per si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit podrem sentir el ballet de Ludwig van Beethoven, Les criatures de Prometeu, opus 43, una alegoria basada en la història mítica de Prometeu, que va robar el foc a Zeus per crear la humanitat a partir de l'argila. En sentim la interpretació de l'orquestra Harmonia Atenea, dirigida per George Petru.

0: S'acaba aquí el ballet Les criatures de Prometeu, opus 43 de Ludwig van Beethoven. N'hem sentit la interpretació de l'orquestra Harmonia Atenea sota la direcció de George Petru.
1: Catalunya Música,

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a la Fundació Joan Miró amb Cercles. Del 29 de juliol al 12 d'agost podràs visitar l'exposició essencial per entendre Joan Miró. Descobreix-lo a través de les seves obres clau en diàleg amb la llum, l'arquitectura de cert i del Jardí dels Xiprers acabat d'inaugurar. Aquest estiu a la Fundació Joan Miró. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música.
3: Catalunya Música.

0: El taller del Luthier. Una hora dedicada als instruments musicals a la sintonia de Catalunya Música. El taller del Luthier. Amb Pere Andreu Geriot.
1: Bon dia, aquí comença un nou capítol del taller del Luthier, el programa d'instruments musicals de Catalunya Música. Un taller d'avui que ens durà a parlar dels 24 violins del rei, el conjunt d'instruments de corda fregada vinculat a la cort de Versalles. En parlarem amb la Laura Cintes, intèrpret de traverso barroc i especialista en dansa històrica. Més endavant sentirem un reportatge en què el luthier David Beguer rememorarà alguns personatges singulars vinculats a les botigues d'instruments de la ciutat de Barcelona en la seva joventut. I finalment, Jaume Ayats ens portarà una nova història a la seva secció del Manxaire. De fet, avui el Manxaire anirà d'això, de manxaires. Aquest seria grans trets al taller del Luthier número 416. Si vosaltres ja esteu a punt, nosaltres també, així que comencem!
0: El taller del Luthier. 1001 instruments a Catalunya Música.

0: A més, hi ha aquell instrument inventat pels catalans que alguns anomenen guitarra i altres guiterna, que ve evidentment de la lira i que té la forma de tortuga igual que el llaüt, però molt més curt, i el mateix tipus d'encordat i manera de tocar. Johannes Tinctoris.
1: Els 24 violins del rei van ser una de les formacions musicals més importants de la cort francesa durant el barroc. Però qui integrava aquest conjunt? Quins requisits eren necessaris per formar-ne part? I en quins moments actuava? De tot plegat n'hem parlat amb la Laura Cintes, intèrpret de Traverso Barroc i especialista en dansa històrica, en una conversa que escoltarem plegats tot seguit.

0: Laura Cintes, bon dia.
1: Bon dia.
0: Som gent de paraula, et vam dir que et tornaríem a cridar perquè havien quedat coses pendents en l'última conversa, i a quins tens?
1: Així m'agrada, encantada d'estar aquí.
0: Doncs parlem dels 24 violins del rei, perquè sempre s'ha parlat d'aquest conjunt com una mica la primera protoorquestra, no? Una mica el nucli del qual després van néixer altres projectes, no? Però va ser un gran referent, els 24 violins del rei.
1: I tant, sense proto, va ser, tal com la coneixem ara, una de les primeres orquestres, tenint en compte l'època, una de les primeres orquestres grans que hi va haver a la història.
0: Quan neix l'orquestra, aquests 24 violins del rei, i qui la crea?
1: Aquesta orquestra la crea Lluís XIII l'any 1626, o sigui, va estar aviat en el seu regnat, diguéssim. El que no era tan gran, no eren 24, eren menys músics. Lluís XIV, després el seu fill, la mantindrà i la farà créixer. I aquesta orquestra durarà fins Lluís XV. El Lluís XV es dissol, en principi, per qüestions financeres, que mai s'ha sabut ben bé què va passar, però es va fusionar amb la Chapelle Royale que hi havia a Versalles en aquell moment.
0: Que era un altre conjunt.
1: Eren els que s'encarregaven de les festivitats religioses. Lluís XIV tenia tres grups instrumentals, l'aicurí, que eren bàsicament instruments de vent i de percussió, transportables com una banda, el que seria una banda, i era el que s'emportava quan anava de caça, per festivitats a l'aire lliure. Després tenia els 24 violins del rei, que s'encarregaven de les grans festivitats a dins del palau, però no només les grans, sinó també quan el rei s'anava a dormir. Hi havia com dos moments al dia del rei, així com especialment que era un privilegi per la cort poder assistir. Un d'ells era quan el rei es sortia de llit, quan es llevava, el moment que el vestien, el preparaven, el dutxaven, esmorzava, el que ara fem a la intimitat, doncs ell no ho feia amb l'intimitat. I el moment de sopar. El sopar que era públic, i no és que sopessin tots junts, sopava el rei i els altres el miraven com sopava. I en aquests moments, els 24 violins del rei amenitzaven el moment, amenitzaven la situació i tocaven. No només aquí, després amb moltes altres, qualsevol excusa era bona per fer una festa i per cridar-los a tocar. Però sí, amb festivitats més senyalades, el 1 de maig, si hi havia alguna victòria en alguna batalla, algun aniversari, algun naixement, alguna boda, el típic, no? Les típiques celebracions. I després hi havia els membres de la Chapelle Royale, que eren els que s'encarregaven de les festivitats religioses, de posar música en els moments religiosos.
0: I també era un conjunt instrumental.
1: Era vocal, també. Al final, utilitzaven els mateixos músics una mica per tot. Si volien engrandir, o quan es necessités, més instruments en els 24 violins del rei, utilitzaven músics de l'aicurí per barrejar-los amb els vents. Llavors afegien oboès i afegien altre tipus d'instruments de vent o de percussió, si calia, en algun moment per alguna òpera, per exemple. En aquests músics se'ls anomenava la petite band. O sigui, la gran band era quan eren tots, com l'orquestra simfònica, diguéssim, i quan es feia una versió més de cambra, més reduïda, o aquest grup més reduït que s'afegia en els 24 violins del rei, se'ls anomenava la petite band. I normalment podien ser reforços de corda, però normalment eren vents que es barrejaven amb les cordes.

0: Ara et faré una pregunta tonta, i és si els 24 violins del rei realment eren 24 i eren violins.
1: No. Eren 24 en l'origen, però en el fet real, després, en el món quotidià, eren poques vegades 24 perquè sempre se'ls afegia plantilla. Però no, eren majoritàriament violes, de fet. És un tret, un característic d'aquesta orquestra, d'aquesta formació, que estava organitzat a 5 veus. Lo normal era 4, a 4 veus, a format coral, una mica, i és una de les primeres orquestres que està organitzada a 5 veus, amb violins primers, una segona veu anomenada haute contre, que eren violes, després hi havia la taille, que també eren violes, la cant, que també eren violes, i el baix, que eren violoncels. Llavors, diguéssim que les veus extremes eren violoncels, que eren una miqueta més grans dels que són ara, i l'altra veu, la veu superior, eren violins, i les tres veus intermitges eren violes de diferent tamany. Eren lleugerament, cada cop una mica més grans, però eren violes. I això creava, clar, jocs de timbres diferents a el que podem conèixer ara.
0: Violes de braç o violes de gamba?
1: Violes de braç, violes de braç.
0: O sigui, per tant, estem parlant d'instruments moderns en aquella època, en relació a les violes de gamba, la família que havia estat el gran consort del Renaixement.
1: Sí, la viola de gamba s'utilitzava més com a instrument solista, en aquell moment, com a integrant d'un grup de cambra. Les violes de braç, que coneixem avui en dia, eren més així com per tutis, com per utilitzar amb ensembles més grans, amb conjunts instrumentals més grans.
0: Fa gràcia que n'hi haguessin tantes, no? O que es divisi de tres, quan després ha tingut tan mala fama, pobra, la viola,
1: sí,
0: no?
1: Que ara que no ens senta ningú. Sí, és curiós, però sí. Clar, el volum sonor que devia tenir allò, realment, el gruix de les veus, dels instruments, és tirant a greu. Vull dir, de fet, la proporció eren 6 violins primers, 6 baixos, però 6 violoncels, per tant, les veus extremes eren 6 membres i les 3 intermitges eren 4. Eren 4 a segona veu, 4 a tercera veu i 4 a quarta veu. Però el gruix de tot, la proporció de primera veu no era tan alta, tampoc. Era 6 contra tots els altres.
0: Clar, algú que ens està escoltant deu pensar, però i els contrabaixos, que no n'hi havien?
1: Es podien afegir violones, que era el tipus de contrabaix que hi havia a l'època quan calia. Sí, aquí s'hi podien afegir inclús més violes, si calia, o el que hem dit abans, més instruments de vent, i alguns violones, per donar més greus, que normalment doblaven els baixos, octavat a una altra octava, però normalment no, poques vegades tenien una veu independent. Se'ls afegien com a reforç de greus.
0: Abans has explicat una mica quina funció tenia cadascun d'aquests tres conjunts instrumentals que formaven part de la cort de Versalles. Quin tipus de música feien els 24 violins del rei?
1: Els 24 violins del rei van tenir el moment d'esplendor sota la direcció de Jean-Baptiste Lully. A partir del 1653, si no recordo malament, ell va passar a ser director d'aquests 24 violins del rei, i aquí devia ser un no parar, això, entre tota la música teatral que feien en el moment que Lully va començar a treballar amb Molière, amb el gran Molière, i tot el que van crear junts, tot el que van ser capaços de crear, devia ser un no parar, allò. Entre l'òpera, comèdies, a les festes del rei, que cada dia el rei es llevava i cada dia se n'anava a dormir. I tot el que passava entremig del dia devien estar estressadíssims.
0: Fa gràcia això que expliques, que en lloc de posar la ràdio, tenia els músics a casa, no?
1: Tal qual, sí, sí.
0: A més, molts músics, vull dir que no era allò un quartet de corda, no?
1: No, en algun moment devia ser-ho, però en els moments, aquests eren els moments així com més cerimoniosos de la vida de cort, de la rutina del rei, que aquí sí que... O sigui, havia de ser espectacular, també. Tot l'art, Lluís XIV l'utilitzava molt com a propaganda política, també, i propaganda monàrquica, diguem-ho així. Llavors, tot el que fos espectacular i de cara a la galeria, cada cop que feia alguna cosa que sabia que l'estaven mirant, que estava observat, com això, el moment de sopar, doncs ell, clar, feia que fos tot extremadament espectacular.
0: I la gent de fora de la cort no tenia accés a la música? És a dir, els que no eren membres d'aquest seguici que tenia Lluís XIV podien arribar a sentir els 24 violins del rei?
1: Sí, cada vegada més. Els 24 violins del rei moltes vegades després van començar a utilitzar-se a l'òpera. I en el moment que l'òpera va seguir cap a l'òpera, sí que feien coses cap al poble. No tant, evidentment, amb molta menys freqüència, però sí que de tant en tant feien coses cap a la resta de mortals, diguéssim.
0: I el format concert no hi era, no?
1: Hi era a la cort. Els concerts públics no començaran fins més endavant. A l'època de Lluís XIV, en aquest sentit, els 24 violins del rei i aquest tipus d'orquestres eren molt cortesanes, eren molt elitistes i molt de la cort per la cort. Però també la cort de Lluís XIV va ser una cort fora de lo normal, també. O sigui, ells van portar la cort a Versalles i vivien tots confinats en aquell palau, perquè si no estaves allà no eres ningú. Llavors, és una situació també que només es dona en aquell moment. A les altres corts europees això no passava. La cort vivia a la ciutat. Però, clar, ara està unit. El Palau de Versalles està unit a París, però en aquella època no hi estava. Hi estava com a les afores de París i per arribar-hi no era tan fàcil com ara, era una mica un Cristo. Llavors, ell considerava que tenir la cort allà reunida era una manera d'assegurar-se la pau del seu regnat. Ell va viure molt estressat per les revoltes que va viure el seu pare. Les frondes, les que s'anomenen les frondes, quan el Palau Reial estava al Louvre, a París, moltes vegades ell, de petit, de nen, havia d'haver sortit corrents de nit perquè entraven a matar-los i volien cremar el palau. Llavors, de fet, bueno, Lluís XIII va tenir un final així com una mica tràgic, també. Llavors això el va marcar molt, a Lluís XIV de petit, i la manera que ell va considerar d'evitar aquestes revoltes era emportar-se la cort fora de París, tenir-los controlats i sobretot tenir-los entretinguts. Llavors una cort que és feliç, que la tens allà controlada, amb tots els dirigents, els ministres i tots visquent allà amb tu, a més tots els artistes, també, el millor de cada disciplina controlada a sota el mateix sostre, era la manera de garantitzar la pau i la manera de que va ser un caliu allò que va sortir un abans i un després en moltes disciplines.
0: I el regnat va ser llarguíssim.
1: Llarguíssim. Sí, ser un dels més llargs, de fet, de la història. Per Lluís XIV també va ser la dansa, que és bona per tot, que va ser molt longeu. Ell també va tenir gairebé tota la seva vida, va gaudir de bastant bona salut.

0: tornem als 24 violins del rei. Qui formava part d'aquest conjunt? És a dir, quins requisits calien per ser membre d'aquesta orquestra?
1: Era vitalici. Podia passar en herència de pares a fills el càrrec, però per entrar el càsting era important. Havies de, a part de ser músic impecable, havies de demostrar tenir una reputació també ben neta, no tenir cap mena de res sospitós en el teu currículum.
0: Cap taca a l'expedient, no?
1: Cap taca, cap ni una. I havies de ser catòlic, catòlic romà, si no, no podies formar part. Com a contrapartida, no érem membres de la cort, però els privilegis dels que gaudien els músics dels 24 violins del rei era que estaven exempts de pagar taxes, no pagaven impostos, i tenien el dret de portar el que s'anomena un rapier, que era com una espècie de navalla, com una espasa petita per la seva defensa personal.
0: A sobre?
1: A sobre, sí, sí, la podien portar a sobre. Clar, les espases es reservaven, diguéssim, per la gent d'una categoria més elevada, d'un rang o inclús un títol nobiliari. I ells, clar, una espasa no, però una petitona, un rapier, una cosa més petitona, sí.
0: Curiós. I eren francesos, la majoria?
1: La majoria eren francesos, sí. Sí, sí. I molts d'ells eren fins i tot músics i compositors, també. O sigui, no feien només això. I hi ha grans sagues que han passat, com el ser vitalici al càrrec, i vitalici i hereditari, vull dir, grans sagues han passat per aquí.
0: Avui en dia hi ha certs instruments de les orquestres simfòniques que pertanyen a la mateixa orquestra, no pas aquests instruments de corda fregada. El cas dels 24 violins del rei era el mateix, és a dir, els instruments eren dels músics que els tocaven?
1: Sí, els instruments formaven part dels músics. Això no vol dir que Lluís XIV no tingués una plantilla d'instruments propis a la cort, però per ell mateix, i que els pogués cedir o els pogués deixar en els músics. Però la importància de tenir un bon instrument, òbviament, era essencial, però potser no se li donava la importància d'ara. Eres músic, necessitaves l'eina de feina. Llavors, cada músic es proporcionava la seva pròpia eina. Clar, quan millor era l'eina, millor sonava. Però no hi havia tant la importància del luthier, de qui l'ha fet. Els luthiers eren més artesans que estrelles, diguéssim, com han pogut arribar a ser ara. O sigui, Stradivarius no... Pobre, potser no s'imaginava, no?, que acabaríem parlant d'ell d'aquesta manera.
0: I ell tocava algun instrument, Lluís XIV? Sabem que dansava, de tocar-ne en tocava algun?
1: Tocava la guitarra.
0: La guitarra?
1: Tocava la guitarra per herència, sa mare era espanyola. I sa mare el va ensenyar a tocar la guitarra. Sí, sí, sabem segur, hi ha representacions, a més, amb una guitarra barroca, amb una guitarra espanyola barroca. Però bàsicament es va dedicar a ballar. Més que tocar, tocava perquè era un requisit de tota l'aristocràcia de l'època. Saber llegir no feia falta, però equitació, ballar, tocar un instrument i les armes, en el cas dels homes, eren els requisits indispensables per ser un home de qualitat, un nom de qualité, que deien a l'època, i després tot el tema del protocol i l'etiqueta, saber comportar-te en públic, saber com saludar, com menjar a la taula, que ara potser és molt evident, però devien tenir molt de liu. Tenien moltes maneres diferents de saludar. Si la persona que saludaves era un rang més alt o més baix que tu, si estaves assegut o estaves dret, si te'l trobaves al passadís o en el ball, o sigui, devia ser un lío important saber-te moure en societat. I d'això també s'encarregava el mestre de dansa. Al final, no només t'ensenyava dansa, sinó que era com una espècie de mestre de cerimònies, que també ensenyava tots els temes de protocol i etiqueta, també te'ls ensenyava ell.

0: I per què es va dissoldre?
1: Els motius són financers. Va ser amb Lluís XV allà. El regnat ja va començar a perdre la brillantor i l'esplendor que va tenir amb Lluís XIV. Bueno, de fet, comença el camí cap a la recta final, amb Lluís XVI, que ja acaba la guillotina. Vull dir, Lluís XV, amb tot, va intentar mantenir, però no tenia ni el carisma...

0: dades a Versalles, la va fer, va arribar a casa i va dir això que fan aquí m'ha agradat, i va fer una rèplica dels 24 violins del rei, una versió anglesa dels 24 violins del rei.
1: Doncs ja en sabem més coses dels 24 violins del rei gràcies a Laura Sintes. Laura, moltes gràcies, de debò.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bueno, moltes gràcies a tu.
1: I tornarem a parlar, perquè ens han quedat encara coses al tinter de parlar de dansa encara.
0: I tant, quan vulgueu. Encantada.
1: Fins la propera.
0: Moltes gràcies.

Les músiques que sonaven de fons de la conversa amb la Laura Sintes, en què hem descobert més coses de l'orquestra dels 24 Violins del Rei, eren totes elles proposta seva. També l'audició que hem sentit sencera al final, la Passacaglia de l'òpera Armida de Jean-Baptiste Lully, en versió del conjunt Le Poème Harmonique, dirigit per Vincent Dumestre.

0: lutier@catmusica.cat.
1: El lutier David Veguer l'hem tingut moltes vegades al programa. Avui el tornem a portar, aquesta vegada perquè comparteixi amb nosaltres els seus records d'alguns personatges singulars amb els quals va coincidir en les seves primeres passes com a lutier, especialment al barri on va néixer, a Gràcia, Barcelona. D'això tracta el següent reportatge que va il·lustrat amb les músiques d'un disc publicat ja fa anys, titulat Música per a violí, que formava part de l'antologia històrica de la música catalana, editat en el seu moment pel segell Edixa. Els intèrprets són Xavier Turull, violí, i Àngel Soler, piano. L'enregistrament, fet a Gràcia, precisament, a l'Orfeó Gracienc, és de 1967.

Més que botigues, eren personatges i establiments que hi havia a Barcelona, independentment de les cases històriques, com la Casa Parramon, com la Casa González, com aquestes que ja alguna vegada ja he reivindicat la seva història i el seu passat. No? Però tot i amb això, hi havia altres espais. Un d'ells és allà on jo vaig començar, que era aquest taller de Francisco del Pozo Catalán, que també ho he dit, que era un espai inolvidable, perquè era un taller que s'havia quedat en el segle passat, encara, i abans de la guerra, una bombeta de 25 watts. Però com aquests, hi havia altres espais. Hi ha altres personatges que visitaven aquests espais. No? En el barri de Gràcia, com ja he dit infinitat de vegades, s'aglomataven una quantitat de tallers encara enormes, que ara ja no queda res, de cada jo, perquè ja començo a fer una edat com a herència d'aquella època. Però, per exemple, jo anava a una escola aquí al carrer Gran de Gràcia, que és ara és l'Espai Fontana, que es deia Santa Rosa. Això està a la plaça Trilla. A la plaça Trilla, al carrer Santa Madalena, hi havia el musical Nevado. Era una botiga amb una pàtina de barreja de temps fantàstica, perquè en els anys que jo vaig ja visitar aquella que sortia d'escola, i ja em fixava també en aquella botiga que hi havia, perquè anàvem a jugar a la plaça Trilla. I a més estava regentada per un tio, que era un tio malagueño, amb una gràcia, que es deia Nevado, no? I el tio a l'entrada tenia, i dic el tio perquè era un tio, no? Era un home, era molt simpàtic, molt salat, i a molta gent potser no li queia bé, però tenia molta gràcia, era un mestre de mestres, de tot plegat. Arribaves allà, i a l'entrada era l'època una mica ja més roquera, hi havia aquells bafles negres com de forrats d'aquella pell, aquelles guitarres elèctriques encara, no eren Fenders, però alguna també, tot barrejat de bateries de l'època, com a moltes altres establiments, i al final hi havia una vitrina plena de violins, també, no? Per què? Perquè la gent que s'havia dedicat a la compra i venda d'instruments sempre arribava la vídua amb el meu marit tocava, no? I això passava a més d'una botiga. A menys de 5 metres d'aquest taller meu hi havia l'Europa Musical, que també era aquí al carrer Montseny, que antigament havia sigut el taller d'un gran escultor que era en Camps Arnau. Camps Arnau era el tiet dels els pianos, també, de la Casa Camps de pianos, no? O sigui que tot té un cert lligam. També aquesta botiga, Europa Musical, també bateries. I al final també hi havia una vitrina plena de violins. I en aquests espais interns, però més endinsats a dins dels establiments, com que hi havia aquests violins, també hi havia els personatges que no estaven interessats en les guitarres elèctriques ni en les bateries, sinó que eren aquells personatges que ara diríem frics del món del violí. No? Aleshores, clar, jo, com a nen molt més interessat en el món dels violins que no pas amb el de les guitarres elèctriques i els bafles i tota aquella enderga, doncs, lògicament, em va tocar coincidir amb aquells personatges inoblidables d'aquella època que, per exemple, el malagueny aquest era un tio que, clar, parlava en balú. A ver, mira qué violín que tengo aquí, a ver qué te parece, David. Así tú te vienes aquí un poco y así va aprendiendo, va haciendo práctica. I, bueno, i vaig començar allà també a remenar els primers, no els primers tampoc, però més violins a part d'altres llocs. I aquí, en l'Europa Musical, aquí al carrer Montseny, també vaig començar a remenar a les rebotigues una mica on hi havia aquests violins.

I aquests personatges, doncs, eren entranyables. Aquí hi havia un violinista que es deia el senyor Garcés, me'n recordo, que si es rasquéssim el trobaríem com a tal violinista, que era, doncs, el típic que duria tocar al Liceu, etc., però que comerciaven amb aquells instruments que anaven comprant els Encants, amunt i avall. N'hi havia molts d'aquests personatges. Hi havia un altre personatge entranyable que tenia un estudi a la plaça Reial que traficava amb violoncels. Era el senyor Marlet. Increïble. Era un personatge d'una època que, escolta, David, que tinc això. Hi ha molta gent, segurament gran, més gran que jo, que encara se n'en recorden d'aquest, tant del senyor Garcés com del senyor Marlet, que t'he dit. Per què? Perquè eren els que es movien, doncs, fora una mica del comerç, però que si trobaven alguna cosa, llavors, doncs, se la compraven i se la venien. En el mateix Liceu hi havia el senyor Garenc. En Garenc era un violinista d'origen francès, conegudíssima dins del Liceu, que potser tenia, a la baixa de Sant Pere, potser tenia 200 violins. Per ell tot eren Stradivarius i Guarnerius i tot eren grans instruments. I tu arribaves allà i era un submón allò. Perquè era una casa de Diògenes, absolutament de Diògenes. Entraves i hi havia 8 o 10 gossos moribunds, vells, tot ple de porqueria. I ho dic amb tot el carinyo, dic, eh? No, perquè estic fent un retrat d'una època, no com a defecte, sinó com a de quina manera es vivien. I era el senyor Garenc, vull dir que era molt conegut al Liceu, no? Però entraves a casa seva i era una cosa, barreja de caixes de cartó plenes d'arcs de violins, plenes, i anava traient un arc, aquest és l'arc de l'Ibri Kidlis, aquest és l'arc del Menuhin, aquest és l'arc... I ell mateix es creia els seus deliris. I a més era un home que feia, encara ho tinc, i els que se'n recordin d'ell, feia anàlisi grafològic. O sigui, sempre que abans de marxar deia, ara fes-me aquí, firma'm, que després jo t'enviaré el teu anàlisi grafològic. No? Aquests personatges quedaran sempre en el meu pensament, que per concomitància anaven també en el taller d'en Fleta, a arreglar instruments, en el taller de Balué, que n'hem parlat moltes vegades. Eren aquests circuits, subcircuits, a part de la gran casa per Ramon, que també, però clar, hi havia altres, hi havia efectes colindants en aquella època. I jo els vaig conèixer tots en aquesta colla.

Hi ha una anècdota fantàstica d'aquí de la Casa Nevado, d'aquí Gràcia, al carrer de la plaça Trilla. En el carrer Gran de Gràcia, a 20 metres d'on jo vaig néixer, que jo vaig néixer al número 100, vaig néixer a la clínica, però bueno, vaig néixer al número 100, doncs en el 80 i pico, potser hi havia la col·lecció de violins més important de tot Catalunya. Hi havia la família Magí Felip. Potser hi havia en una habitació d'un pis d'aquí al carrer Gran, d'aquells grans, una habitació podia hi havia 350 instruments, 350 violins, que formaven part d'aquesta col·lecció Magí Felip. I tota la vida va ser coneguda. I aquest senyor es va morir i bueno, s'ho van repartir entre la família. No? En aquella col·lecció, més o menys tothom sabia el que hi havia, no és que fossin instruments amb grans pretensions, però potser, quan jo ho vaig conèixer, que no era pas un entenedor, sinó que era un nen que també vivia aquell moment, jo allà on hi havia violins i fotia el nas, m'entens? No hi podia fer-hi més. Doncs, quan va morir aquest senyor, es van repartir la col·lecció entre tots els fills. Ja et dic, jo quan ho vaig conèixer, potser hi havia algun instrument que havia valgut alguna cosa. Però no ho sé, del cert. El que sí sé és que això, com que es va anar diluint, va quedar repartit amb una sèrie de persones. I el fill, el Magí, que es va quedar en el pis del carrer Gran, n'hi van quedar una colla d'instruments. No? Jo vaig fer molta amistat amb el fill, amb el Magí, també, que també es deia com el seu pare. I bé, aquella col·lecció, com que no hi havia res de cap pretensió, la coneixia molta gent. Quan algú volia comprar un instrument, doncs hi anava, i amb el Magí s'hi entenien, i d'això. Què passava? Que aquells instruments, com aquella època he dit, tots els instruments amb les etiquetes poden posar missa cantada amb gregorià, m'entens? Però clar, és un reclam molt important. Aleshores, com que en aquest món dels instruments sempre hi ha hagut la picardia, no? I d'aquests que es pensa que en saben molt, i ho dic amb tot el respecte també, no? Perquè és humà, pensar-se que saps, és humà. Va haver-hi un moment, ja molt més recent, no? Però ja parlem poder fa 25 anys, que aquest resto de col·lecció, almenys aquesta del carrer Gran, la dels altres germans, no sé, va quedar allà com congelada. I el senyor Magí se va anar a la botiga del malagueño, del Nevado, del carrer Gran, també, i li va dir: escucha, esto lo podíamos poner a la venta, porque yo ya... Ah, no, hombre, no te preocupes, tal. Aquest senyor Nevado era un subastero. Jo recordo que hi havia un magatzemet al costat que tant comprava violins com un dia, per exemple, vaig arribar i vaig trobar en el magatzem que hi havia una muntanya de 3 metres de banyadors. era un personatge, portava un Chevrolet a l'època de color durat. Era un tio estrafalari, però amb una pàtina fantàstica d'un retrat d'una època, no? I per tant, era un gran negociant. Sabia molt. Però no te preocupes, Magí, tu trae-lo pa acá i ja verà. I bueno, van agafar, es veu, jo en aquell moment no ho vaig saber, que el meu amic, el Magí, va acabar traslladant el reste d'aquella col·lecció a la botiga per acabar-ho de vendre. I el malagueño, com tot l'arte que tenia el tio, però em va fotre allà i tal. I va donar la casualitat de que dins del món de les orquestes sempre hi ha l'espavilat de torn. Evidentment no direm noms ni res, ni falta que fa, i tampoc passa res, perquè és una cosa recurrent que passa moltes vegades. Doncs un buscador de fortunes d'aquests, dels violinistes típics que n'hi han, doncs, bueno, va passar per allà, i el tio, clar, en aquella botiga encara, que ja quedava amb tot allò barrejat, però que es veia que no en sabia gaire el tio, però que perquè tocava tant micros d'aquests, com bafles, com guitarres, com... I el paio aquest violinista veu allà una colla de violins, comença a mirar els violins i comença a veure etiquetes d'aquella... Bueno, llavors es va posar en contacte amb un luthier amic seu, que ara no sé qui era exactament. Oye, tú, que aquel hombre que no sabe mucho de qué va y tal, y pues, un lote de violines, tal. Oye, pues bueno, compras tanto. Bueno, pues sí, van anar, i sí, van acabar. Van tancar una venta. Hemos hecho el negocio del siglo. Bueno, el negocio del siglo, es van emportar els violins, van... Llavors van fer venir un expert, de veritat, em sembla, de Londres, no sé què... I clar, quan va arribar l'expert,
Però esto què és? No hi havia res que volgués. Res de res. No? Clar, l'ofensa pel violinista i per l'acompanyant va ser enorme, clar, perquè van invertir uns diners, m'entens? I no es corresponia amb el negoci que es pensaven fer. Moraleja d'això. El malagueño, que era més hàbil que ningú, va col·locar el lot. Quan el venen a reclamar, el malagueño se'n va al pobre Magí i li diu, oye, que m'estan reclamando, però res més. Els hi van posar una demanda judicial. Volguem dir, aquí nos han vendido gato por liebre. No? Què va passar? Que el meu amic Magí va venir aquí i em va dir, David, m'estan portant a judici perquè una venda fraudulenta, etc etc etc etc. Ho va passar molt malament. Total, que me'n recordo que em van cridar a judici, hi havia el malagueño, hi havia el Magí i jo com a testimoni, hi havien els dos ofesos, no?, i que havien posat la demanda amb el seu... Però era molt còmic, perquè és molt còmic. Perquè això, o sigui, l'únic que reflexava és que en allà no existia cap certificat oficial de que el que posava dins dels violins fos original. Per tant, no hi havia res a jutjar, absolutament res. No va quedar amb res. Però recordo el mateix aquest Nevado, el malagueño, perquè era un tio... Esto yo lo voy a llevar a l'Interpol. Això davant, allà al passeig de Sant Joan, me'n recordo, en el judici, perquè clar, era com una cosa molt surrealista, de que dos tios es havien pensat que farien el negocio del siglo i simplement el que es veien és extrapolat de les seves funcions perquè es pensaven que estaven realment fent el negoci. I allà no hi havia cap negoci a fer. O sigui, en cas era, van pagar el que se'ls va demanar i ningú va certificar res de res. I, per tant, no va haver-hi cas, no? I això va quedar així com a la ho sap molta gent d'aquells moments, que l'última posada en escena de la casa aquesta va ser aquest judici pels violins de la família Magí Felip VI.

Un altre personatge que és era el Pere Climent, que hi vaig tenir molta amistat, em va ajudar molt també de jovenet, que també era una persona que anava als encants i comprava violins i també va començar a comprar pintura, no? I clar, jo em vaig moure molt amb ell, amb el món de la pintura, perquè era molt entès, tenia molt d'olfacte, no? I bueno, també era un dels proveedors, el Pere Climent, d'aquest altre personatge que et dic del Liceu, del senyor Garenc. Ell li trobava violins i a l'altre, com que era un deliri col·lectiu, ja es pensava que allò... I sempre deia, si no passen de 100.000 pessetes, te'ls compraré tots. I aquest del Liceu li anava comprant els violins a l'altre company del Liceu, que era el Pere Climent, doncs aquests violins. I vagi des d'aquí un record amb aquest, el Pere Climent, que va morir ara fa un parell d'anys, que ho he sabut ara.

Jo havia vist comprar un violí als Encants en el senyor Magí del carrer Gran de Gràcia, no? I el venedor dir-li, mira, veu, feia així, fa la pamada, això, fa el pam, volguem dir, és un violí gran, no és un violí petit, no? Jo recordo aquesta imatge als Encants. Després hi havia un altre personatge que era la família Cervera, que eren la família dels violinistes Cervera que havien estat. Però aquest senyor ja era un home que vivia al Passeig de la Mora Nova. Ja entrava en un altre ritme, no? També era un col·lector d'aquests de violins. N'hi havia molts d'aquests personatges que hem de pensar que els instruments de corda són, com he dit moltes vegades, vull dir, són objecte del fetichisme delirant de molta gent, no? Això de pensar que trobes el violí bo a les golfes és molt poètic, no? I aleshores això retroalimenta aquesta búsqueda del tresor d'allò dels duros a quatre pessetes, però això s'ha acabat completament.

0: Les músiques de Manuel Valls, Frederic Mompou, Narcís Bonet, Antoni Rosmarbà i ara al final de Xavier Montsalvatge, interpretades per Xavier Turull al violí i Àngel Soler al piano, il·lustraven aquest reportatge en què David Veguer ha recordat alguns personatges singulars amb els quals va coincidir en les seves primeres passes com a lutier. La peça de Montsalvatge que sentíem sencera al final portava per títol Sketch.
1: El Manxaire.
0: Jaume Iats, bon dia i bona hora.
2: Molt bon dia.
0: Aquesta secció és una mica especial perquè, bé, totes són especials les que fas, perquè sempre aprenem coses noves, diferents.
2: Bé, és l'encàrrec que em vas fer, fer sí. Els especials. Sí.
0: Dic que és especial perquè per aquestes dates coincideix el taller del lutier número 1 que tu vas inaugurar. O
2: Mare
0: sigui,
2: Déu.
0: El 5 de març de 2016 va començar aquest programa, aquesta aventura, i tu ens vas acompanyar ja en aquella
2: Mare
0: primera edició.
2: No em facis venir vertigen.
0: Sí, i aleshores, en aquell moment, tu eres director del Museu de la Música, molt gentilment vas acceptar aquesta proposta i t'agraeixo moltíssim que hagis continuat tots
2: només
0: aquests anys.
2: Només faltaria al revés, jo us he d'agrair la confiança i aquesta aventura realment de gran continuïtat. No sé fins on durarà, però de moment 10 anys ja és molt, eh? Moltíssim.
0: I, clar, jo volia que aquesta secció fos una mica diferent. El programa, diguem, és un programa normal, no hem fet cap gran festa, però sí que aquesta secció, doncs, et volia proposar d'entrada que expliquéssim per què es diu el Manxaire i bé, per què s'acaba amb una veu que és d'en Carles Debó que diu la culpa és del Manxaire. Una mica
2: sí.
0: D'on surt tot això?
2: Bé, repassem-ho, oi? El Manxaire és una feina que pot ajudar el ferrer a manxar la manxa de la fornal, però també a les basíliques on hi ha un orgue, no hi havia electricitat, evidentment, i s'havia de manxar. I aquesta feina el feien, doncs, ho podia fer el sagristà, el campaner o els escolanets. Avui en parlarem dels escolanets. I el manxaire, per tant, és l'ajudant de l'organista. Però quan l'organista no li surten bé les coses, l'expressió que ve és aquesta, la culpa és del manxaire, perquè figura que el manxaire ha manxat malament i, per tant, l'ha fet entrebancar amb l'afinació i amb la força de l'instrument. Em va semblar simpàtic identificar-se amb aquesta figura, amb l'ajudant, amb l'assistent, amb el que escolta i s'ho mira, i era una mica la feina que vam acordar que faria jo a casa vostra.
0: I des d'aleshores ets el manxaire del taller del lutier.
2: Jo com manxaire i, per tant, com que m'has comentat aquesta possibilitat, avui porto un exemple breu de manxaire.
0: Que ja ha sortit aquesta figura en altres seccions teves, fins i tot dones manxaires havien parlat.
2: Sí, hem fet sortir a tot dones manxaires del Baró de Maldà i alguna sembla que li va semblar força guapa amb el Baró de Maldà, del Maresme, etc etc. Però avui em porto un de més, un exemple més, que és un escriptor de la Catalunya del Nord, que és l'Alain Taurinyà, nascut el 1914 i mort el 2004, era mestre, poeta, va ser alcalde i escriptor destacat, i en un llibre que es diu Un home del Conflent, ell era nascut a Vinçà, a la vila del Conflent, i en aquest llibre Un home del Conflent explica els records de la seva infantesa i, entre altres, hi ha el record de fer de manxaire.
0: Apareix un manxaire, doncs, a la novel·la.
2: Ell
0: feia de manxaire.
2: Ah. És ell que recorda com feia de manxaire de petit.
0: Per tant, és un testimoni de primera mà.
2: Exactament, i com que no l'havíem llegit, avui no portaré gaire, però llegirem unes quantes línies, que és aquest records de petit fent d'escolar a la vila de Vinçà, i on recorda l'organista i l'orgue més o menys cap a la meitat de la dècada de 1920. Que ens hauríem de situar aquí.
0: Doncs endavant.
2: Diu així, ho faré amb la meva pronúncia, que no és precisament del Catalunya del Nord, però alguna cosa sortirà.
0: De Vic, més o menys, no?
2: No som tan al nord. Recordi també Mociu Frera, recaptador dels dominis, per tant, el que aquí seria recaptador d'impostos o de propietats, i organista dels grans orgues de JP, deu ser Jean-Pierre Cavaller, per tant són els orgues Cavaller Coll, molt coneguts en el món dels organistes com un dels grans constructors del segle XIX, ara restaurats i cèlebres. Per tant, som a la vila de Vinçà i si voleu anar-hi veureu aquest orgue, que ell ho diu en plural, els orgues de cavaller. Abans de la missa major no us reclutava aquest mossiu frere a qualcasuns de nosaltres, nos designant amb el bastó perquè anéssim a accionar la gran manxa que alimentava els tubs de l'instrument. El seguíem per l'escala estreta i fosca que pujava allà dalt, darrere la tribuna. És com sempre l'orgue amagat en un lloc que no es veu i que se sent com si fos la veu celestial o divina que arriba als que són a l'església. Mentre s'instal·lava davant del teclat, un de nosaltres començava, a la seva ordre, a estirar la manxa que guinyolava una mica. Nosaltres diríem grinyolava, oi? Doncs guinyolava una mica. I de cop estàvem submergits en una onada de música potent i sublim que m'emplenava de goig. Pensi que va ser allà que va néixer el meu amor per la música clàssica. Nos rellevàvem per manxar. Més de cops un de nosaltres, esgotat, parava bruscament i la fuga moria en un gall prolongat. Clar, al deixar de manxar quedava una mena de grinyol de gall prolongat. I Mossiu Frere, desesperat, nos rembolava en veu baixa i nos amenaçava amb el bastó. Rembolava renyia, es renyia en veu baixa perquè no es podia sentir des de la missa i nos amenaçava amb el bastó. I aquí s'acaba el paràgraf. Però, esclar, tenir un testimoni ben escrit d'algú que ha fet de manxaire a la dècada de 1920 és realment un text que val la pena tenir en compte.
1: I, de fet, el va marcar perquè parla d'una mena d'epifania, no? De dir, a partir d'aquí, el meu amor per la música.
2: Sí,
1: no?
2: I després ell es va fer voluntari de les forces de resistència contra l'ocupació alemanya i el règim de Vichy, el van detenir molt jovenet, va estar 5 anys a Alemanya a treballs forçats i després va tornar a la Catalunya del Nord a fer de mestre i a fer d'escriptor i poeta, que era la seva gran passió.
1: Jaume, moltes gràcies per apropar-nos a aquest testimoni, en aquest cas un testimoni literari de la figura del manxaire, i també moltes gràcies per portar-nos tants i tants manxaires durant tot aquest temps.
2: Moltes gràcies a vosaltres per deixar-m'ho fer.
1: Fins aviat.
2: A reveure.
3: La culpa és del manxaire.

0: arribem al final del taller del lutier d'avui i també al moment dels agraïments, que aquesta vegada són per a la Laura Cintes, intèrpret de Traverso Barroc i especialista en dansa històrica, el lutier de Gràcia David Beguer i l'etnomusicòleg i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, Jaume Ayats. Gràcies a tots tres, gràcies també a vosaltres, els qui sou a l'altra banda, per escoltar-nos, i fins al pròxim taller. Salut i instruments!
1: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: La Franz Schubert Filharmonia presenta la temporada 2026-27 al Palau de la Música Catalana, amb artistes com Anna Fedorova, Juliana Abdeyeva, Marc Padmore, Paul Lluís, Stefan Dor i Clara Yumi Khan, i obres com El Requiem de Mozart, Winterreise de Schubert, Les quatre estacions de Vivaldi i La Simfonia del Nou Món de Dvořák. Més informació a franzschubertfil.com. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linkat.
1: A Catalunya Música.
2: Catalunya.

0: Catalunya Música.
1: Bona tarda, són les 6.
2: Cat Música al dia. L'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz.
1: Comencem avui marxant fins al País Valencià, Guardamar del Segura, amb una proposta del 6è Festival al Castell de Guardamar. En aquest escenari del castell actuarà el quintet de vent metall valencià Spanish Brass, Premi Nacional de Música el 2020, en la modalitat d'interpretació. La formació presentarà Top Secret, un recorregut musical pel món del cinema i l'espionatge, amb els temes més reconeguts de les pel·lícules d'espies de referència a través de les seves bandes sonores. Un concert de pel·lícula per endinsar-se en les relacions entre el cinema i els espies, avui a les 8 del vespre. I el trio Fortuny debuta al Festival de Peralada coincidint amb el 10è aniversari d'aquesta formació ja consolidada. Format per Joel Verdolet al violí, Pau Codina al violoncel i Marc Heredia al piano, el trio Fortuny interpretarà composicions de Beethoven, Tchaikovsky, Mel Bonis, Schubert, Shostakovich, a més d'estrenar una obra de Francesc Prat, cosa que reforça el vincle del trio Fortuny amb la música del nostre temps i amb els creadors del seu entorn. Això no és tot, perquè també hi haurà la presència de la cantant Judith Nederman, que participarà en dues peces de cançó popular arranjada per Marc Heredia, vinculades a un nou projecte encara en gestació. Ho podreu seguir avui a les 8 del vespre a l'Església del Carme. I a la mateixa hora, a Girona, continuarà Notes al Parc, el cicle de música en viu als parcs i jardins de la ciutat. I avui serà amb la Girona Jazz Project Big Band i el quintet barceloní Smack Dab, amb una proposta clara de música original, improvisació i llibertat creativa. Proposa, en aquest cas, combinar l'essència del hard bop amb una sonoritat expansiva i contemporània. I el resultat és un directe vibrant, ple de contrastos i intensitat que posa en diàleg dues formacions referents del jazz actual a Catalunya. Com dèiem, serà a les 8 del vespre al Passeig de la Sardana a Girona. I tornem a parlar de bandes sonores, perquè si us agraden, si en sou amants, avui també teniu un altre cita, en aquest cas al Palau de la Música Catalana, amb el concert Zimmer, Williams i 100 anys de cinema. Concert Orquestra, dirigida per Fernando Furones, interpretarà els temes més emblemàtics de pel·lícules com això que sentim, Pirates del Carib, també El rei Lleó, Parc Juràssic, Titanic, La guerra de les galàxies, Gladiator, Carros de foc, Harry Potter, Memòries d'Àfrica i Indiana Jones, entre moltes altres. També avui a les 8 del vespre al Palau de la Música Catalana de Barcelona. I a Palamós continua el festival amb Sova Cobla, que se celebra fins aquest dissabte. I avui, la principal de la Bisbal i els Montgrins, dues de les cobles més prestigioses de Catalunya, protagonitzaran el 26è concert de l'agrupació sardanista Costa Brava, que cada any dedica a Ricard Viladasau, el príncep de la tenora. Serà a les 10 del vespre a l'Arbreda Municipal de Palamós. I també continua l'inèdit Empordà, que avui projecta Ensemble Modern Why We Play, un documental sobre Ensemble Modern dirigit per Thorsten Schütte, que podreu veure en versió original en alemany i amb subtítols en català. La pel·lícula ofereix una aproximació molt íntima al treball de l'Ensemble Modern i ens permet endinsar-nos a l'univers de la música contemporània. El film retrata amb gran sensibilitat l'ambient dels assajos i mostra tant el resultat que arriba a l'escenari com tot el procés creatiu que hi ha al darrere. L'experimentació, els dubtes, les renúncies i la construcció compartida d'un llenguatge musical comú. Serà a 2:15 del vespre al cinema Montgrí de Torroella de Montgrí i a 2:15 col·loqui amb el director del documental. I dins del Festival de Música Isaac Albéniz, avui actuarà la reconeguda cantant cubana Thelba Rojas, que viu a Barcelona, un concert que és gratuït i que es farà al Passeig Maristany de Camprodon. Us recordem també que avui teniu una nova oportunitat per gaudir en directe del ballet Al Llac dels Cignes, amb música de Tchaikovsky i coreografia de Màrius Petipa. Li interpretarà el ballet de Kif i com a gest solidari l'organització destinarà 1 euro de cada entrada venuda a l'UNICEF per donar suport a la seva tasca d'emergència a Ucraïna. Avui i fins divendres a les 8 del vespre al Teatre Olímpia de València, on dissabte encara se'n faran 2 sessions més, a les 5 de la tarda i a 8:45 del vespre. Això és tot, nosaltres hi tornem demà a les 6. Bona tarda.
2: Cat Música al dia. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
0: Una gran història d'amor feta amb música. El 20 d'agost, el baríton André Schoen i el pianista Daniel Heyde tornen a la Xubertíada amb La Bella Magalona de Brahms. Amb la narració de Pere Arquillué, aquesta llegenda medieval pren vida en una vetllada de poesia, emoció i música a la Canònica de Vilabertran. Més informació a xubertíada.cat. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linkat. Linkat. A Catalunya Música. Catalunya.

Música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

0: A Catalunya Música, el violí vermell. Amb Xavier Casanef.
1: Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música de cinema. Avui, programa 767. Avui us proposem recordar les bandes sonores i les pel·lícules de l'any 1951, és a dir, bandes sonores i pel·lícules que enguany farà 75 anys de la seva estrena.
0: Mozart, Wagner, Herman, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts, el Violí Vermell.
1: I amb en Pau Blasi, el control tècnic, si coneixeu la seva mare, feliciteu-la, que també és una bona pel·lícula de l'any 1951.
0: El Violí Vermell. La música clàssica en color i en blanc i negre.
1: Felicitats a la teva mare, doncs, Pau. Em permeto recordar-vos quatre dades sobre l'any 1951, fa 75 anys. L'any 1951 va ser l'any de la creació de l'ACNUR, l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats. Per contra, el 51 continuava la Guerra de Corea i les proves atòmiques per part dels Estats Units. Aquell va ser l'any que Israel va crear el Mossad, el seu servei secret. Per cert, salutacions si m'estan escoltant. I, en canvi, a París, sis estats europeus, Bèlgica, França, Alemanya, Itàlia, Luxemburg i els Països Baixos van signar el Tractat de París, pel que es va constituir la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer, que va ser l'antecessora de l'actual Unió Europea. Aquell any 1951, al Regne Unit, Winston Churchill iniciava el seu segon mandat com a primer ministre. I pel que fa a casa nostra, l'any 1951 va ser l'any que a Barcelona van arribar per primera vegada vaixells de la sisena flota dels Estats Units, la del Mediterrani, amb el desembarcament, per als indígenes d'aquí exòtic, dels mariners yanquis circulant per Ciutat Vella i sobretot pel Raval. L'1 de març hi va haver la vaga de tramvies com a resposta a l'increment del preu del bitllet. El 13 de novembre va arribar el tren a la Pobla de Segur. I el 13 de desembre es va celebrar la primera edició de la Nit de Santa Llúcia, certamen literari per a obres escrites en català, que es va celebrar de manera clandestina a l'interior de la llibreria Catalònia, amb un únic premi, el Joanot Martorell, que va guanyar Josep Pla amb el carrer Estret. 1951 va ser l'any del casament de Frank Sinatra amb Ava Gardner i va ser l'any de la mort del filòsof Ludwig Wittgenstein i del compositor Arnold Schoenberg. El 1951, Marguerite Jusernar va publicar Memòries d'Adrià, Camilo José Cela, La Colmena i César Lewis, El príncep Caspian. A futbol, la Lliga la va guanyar l'Atlético de Madrid i el Barça va guanyar la Copa del Generalísimo. Res, quatre dades per situar-nos en l'any 1951. Som-hi amb la música de cinema d'aquell any.
0: El Violí Vermell, la música clàssica i la música de cinema.
1: A veure, el que pretenc avui, sobretot, és transmetre-us l'ambient cinematogràfic i musical cinematogràfic que imperava en les pel·lícules importants que van estrenar-se aquell any 1951, les de més anomenada mundial, i amb bandes sonores destacades en la història de la música del cinema. Comencem, per exemple, amb els drames i els melodrames, les històries de persones a les que els passen coses en el vessant sentimental amorós i que a vegades acaben bé i a vegades com el Rosari de l'Aurora. Una de les més destacades pel·lícules en aquest sentit va ser Un lloc al sol, film de George Stevens amb la Liz Taylor i el Montgomery Clift com a protagonistes, una d'aquelles històries intenses i plenes de sentiments impossibles, amb un xicot que té un embolic amb una noia obrera que queda embarassada d'ell, al mateix temps que s'apassiona per una noia de la bona societat. Un film amb crítica social que va ser una de les pel·lícules de l'any guanyant 6 Oscars. I, per cert, un d'aquests 6 Oscars va ser per a Franz Waxman, per a la seva banda sonora per a aquesta pel·lícula, Un lloc al sol. Sentim-ne el seu preludi i escena primera, i així ja ens endinsem de cap a la música simfònica del Hollywood més clàssic que entrava en la dècada dels 50.

Vinga, va, passem dels drames i els melodrames a les pel·lícules de tensió i intriga. I mirat des de la distància, per cinema i per música, em permeto destacar la pel·lícula d'Alfred Hitchcock d'aquell any 1951, Estranys en un tren, basada en una novel·la de la Patricia Highsmith, amb aquella història de dos homes desconeguts que coincideixen en un tren i que, parlant, acorden assassinar cadascú a la persona que fa la vida impossible a l'altra, en el que hauria de ser, a priori, uns crims perfectes en no haver cap connexió entre víctima i botxí. La banda sonora d'Estranys en un tren la va compondre Dimitri Tiomkin. Sentim-ne el tema dels crèdits, música de misteri i tensió garantida, i també la música de la primera escena, on només veiem les cames d'un senyor que porta una maleta i que va per una estació a agafar un tren. Per tant, música emotiva primer, per donar-nos la sensació del que hem de viure, i música descriptiva després, amb això de l'estació que us estic dient.

I, naturalment, íntimament lligat al cinema d'emoció i misteri, tenim el gènere del cinema negre, el de les històries de policies i detectius, clarament en el format antiherois, que han de resoldre casos amb una bona dosi de violència i de corrupció social a la pantalla. Aquest és el cas del film On Dangerous Ground, Terreny perillós, títol traduït en castellà com La caça en la sombra. Un film dirigit per Nicolas Ray, amb Vida Lupino i Robert Ryan, sobre un policia violent que és enviat a un poble a la Quinta Forca, on el seu caràcter canvia amb el contacte del pare de la víctima d'un crim i la jove germana cega de l'assassí. Us destaco aquest film, On Dangerous Ground, Terreny perillós, perquè la banda sonora és d'en Bernard Herrmann, ja ho sabeu, el nostre senyor del programa. Sentim-ne el tema principal, música 100%, volia dir estil Bernard Herrmann. Els que recordeu les seves bandes sonores per Hitchcock hi trobareu aires de família.

I com que és Bernard Herrmann, no em resisteixo a oferir-vos un segon tema d'aquesta banda sonora seva, On Dangerous Ground, Terreny Perillós, de l'any 51. Ara un dels temes més bonics i sensibles, el titulat Ceguesa, i en el que en Herrmann fa aparèixer una viola d'amor, un instrument de la família de les violes, que es toca com el violí i que té un munt de cordes.

0: El violí vermell. Amadeus, Williams i Casas associats.
1: Molt bé, hem tocat drames i melodrames, misteris i gènere negre. Anem ara a fer una ullada a quines pel·lis hi va haver el 51 d'aquelles, diguem-ne, estacionals. És a dir, les que tard o d'hora cauen cada any. Per exemple, pel·lícules nadalenques. Aquell 1951 va ser l'any de l'estrena de Scrooge, una nova adaptació al cinema del conte de Nadal de Charles Dickens. Aquest Scrooge, film anglès dirigit per Brian Desmond Hurst, se la considera una de les més

canòniques, protagonitzada per Alastair Sim com el senyor Scrooge. La banda sonora la va compondre Richard Atkinson, un compositor que començava a despuntar en la música de cinema, sobretot després de la seva música per al film Concert de Varsovia de 10 anys abans. A Scrooge, Atkinson va compondre una banda sonora elegant sense defugir de tots els ingredients que ha de tenir una bona banda sonora per a pel·lícula de Nadal.

L'any 1951 també hi va haver pel·lícula Disney. Va ser l'any d'Alícia al País de les Meravelles, l'adaptació a la manera Disney del clàssic de Lewis Carroll. És a dir, res a veure amb el que de debò significa l'original. La banda sonora instrumental va anar a càrrec d'Oliver Wallace, un dels principals compositors Disney, amb les bandes sonores abans de Dumbo, els Tres Cavallers i la Ventafocs, i després de Peter Pan i la Dama i el Rodamón. Bandes sonores en les que, ja ho sentireu, fixeu-vos-hi, el que prima és clarament la seva funció descriptiva. Si us sembla, sentim el tema pertanyent a la seqüència del judici, que inclou cançons compostes per Sammy Fein i també la música final del film.

now blow the candle out, my dear, and make your wish come true.

Els musicals continuaven estant molt presents a les pantalles del cinema que s'exportava dels Estats Units a tot el món, o si més no, a Europa. M'imagino l'efecte que deuria provocar els cinemes europeus de les ciutats el 1951, sobretot a les ciutats franceses, la coloraina, l'alegria, el desbordament de mitjans i la despreocupació d'un americà a París, el gran musical d'aquell any 1951, dirigit per Vincente Minnelli i protagonitzat per Gene Kelly i Leslie Claro. La temptació és oferir-vos el tema del ballet final, però dura 13 minuts i m'engegaria a rodar tota la resta d'audicions que tinc previstes per avui. Per tant, m'he de quedar amb un tema força més curtet, com aquest.

I ja que estem amb aquesta alegria i en el terreny de les cançons, què us sembla si mirem quina va ser la cançó guanyadora de l'Oscar del 1951? Doncs per mi, una cançó que no coneixia, la veritat. Es tracta de la cançó In the Cool, Cool, Cool of the Evening, que podem traduir com A la fresca, fresca, fresca del capvespre, que pertany a la pel·lícula Here Comes the Groom, Aquí ve el nuvi, de Frank Capra, amb una història en la que, per legalitzar l'adopció de dos orfes, un corresponsal de guerra ha de casar-se en el termini màxim d'una setmana. La pel·lícula la van protagonitzar amb Bing Crosby i la Jane Wyman, que són els que canten aquesta cançoneta, música de Hoagy Carmichael i lletra de Johnny Mercer.

0: El violí vermell a Catalunya Música. Intensament clàssica.
1: Canviem totalment de registre i d'escenari. Mentre als Estats Units s'estrenava Un americà a París o Aquí ve el nuvi, per dir les pel·lícules de les dues últimes audicions, a Espanya, en plena dictadura franquista, es van estrenar pel·lícules com Surcos, Cielo Negro o Esa pareja feliz. Esmento aquestes tres perquè les tres van tenir un mateix compositor per a les seves bandes sonores, Jesús García Lahoz, un nom important en la història de la música del cinema espanyol. De les tres, em quedo amb Surcos, la pel·lícula dirigida per José Antonio Nieves Conde, en la que se'ns explica la vida plena de desgràcies d'una família de pagesos pobres que abandonen el seu poble per anar a viure a la gran ciutat. Una mena de pel·lícula antipropaganda, tenint present el volum d'immigració que arribava a ciutats com Madrid o Barcelona en aquells anys. Un film que contraposa la vida natural i suposadament plena de bondat dels pobles enfront de la vida suposadament sense ànima de les ciutats. Una idea que personalment no comparteixo en absolut, que ja se sap allò que poble petit, infern gran. Sentim, extret del film, el tema dels crèdits inicials de Surcos, música de Jesús García Lahoz.

Els Estats Units i Espanya a poc es van anar apropant l'un a l'altre, i un dels danys col·laterals va ser una certa presència del món del toreig en algunes pel·lícules de Hollywood. Sentim ara el tema principal de la pel·lícula nord-americana El torero i la dama, d'aquell 1951, tot i que el seu argument passa a Mèxic. Per cert, us recomano un violí vermell de la temporada passada que vam dedicar a la música del cinema de pel·lícules sobre toros i toreros. Crec que ens va quedar força bé. El torero i la dama. Crèdits inicials. Música de Víctor Young.

I sense voler establir semblances raonables, passem dels toreros als marcians. Estem al 1951, en el món en el període conegut com la Guerra Freda, aquell període d'enfrontament no declarat ple de tensió entre els Estats Units i el bloc occidental i la Unió Soviètica i el seu bloc dels països de l'est. Això, entre altres coses, es va manifestar en un volgudament desenvolupat pànic a la possibilitat d'entrar en una guerra o en un atac nuclear, una paranoia que va permetre tenir la població força controladeta. Un dels efectes col·laterals d'això, amb força subconscient al darrere, va ser la proliferació de films de marcians, alguns d'ells amb missatges pacifistes advertint la Terra que si seguia així la cosa, doncs la cosa podia acabar molt malament. Una d'elles, segurament la millor i més sorprenent, va ser Ultimàtum a la Terra, de Robert Wise, amb una extraordinària banda sonora de Bernard Herrmann. Herrmann va triar una instrumentació inusual per a la pel·lícula. Violí, violoncel i baix, tots tres elèctrics, dos theremin, instrument electrònic, dos orgues Hammond, un orgue Wurlitzer, tres vibràfons, dos glockenspiels, entre d'altres instruments. Tots instruments molt heterodoxes del que era habitual en el cinema i tot plegat amb temes en els que Herrmann va experimentar amb tècniques inusuals de sobregravació i d'inversió de cinta. Sentim el tema Preludi i espai exterior.

Un altre film i banda sonora destacats del 1951 en aquesta temàtica de les pel·lis de marcians és L'enigma d'un altre món. Aquí la cosa ja és més ideològica. El marcià com a l'altre, que ve d'un altre món diferent del nostre i que ens vol envair, vol acabar amb nosaltres. La por, vaja, a que ens envaeixin els altres. Tot molt guerra freda dels 50. La banda sonora de L'enigma d'un altre món ens fa tornar a sentir música de Dmitri Tiomkin. Sentim els crèdits inicials. Sentirem clarament com això va de pel·li, de por, de gent d'un altre món que ens volen envair.

Ostres, un altre tipus de pel·lícules que estaven de moda a finals dels 40 i encara a principis d'aquells 50 van ser les pel·lícules de pirates. Del 1951 és The Crimson Pirate, traduïda aquí com El temible burleta, un film de Robert Sidmark, a major lluïment d'un jove pirata Burt Lancaster, que fa moltes acrobàcies, molts sandals i molts saltirons, junt amb un col·lega mut que l'acompanya, interpretat per Nick Cravat. Un magnífic film d'aventures divertit i entretingut amb una banda sonora de l'anglès William Alwyn, també força aventurera, divertida i entretinguda. Compte, que venen els alegres pirates!

Doncs perquè no sigui dit, els pirates eren gent que la qüestió del gènere ja la tenien molt clara, perquè després es malparli d'ells, pobrets. I del 1951 és La dona pirata, film de Jacques Tourneur, protagonitzat per Jean Peters fent de capitana pirata de vaixell. La banda sonora, de la que us convido a sentir el tema principal, la va compondre un senyor que no tenia res de pirata. De nou sentim música de Franz Waxman.

0: El violí vermell, amb Xavier Casanef.
1: Fixeu-vos de quins compositors estem escoltant música avui. Franz Waxman, Dmitri Tiomkin, Bernard Herrmann, Richard Adinsel, Victor Young... I cap al final del programa ja us avanço que sentirem temes de bandes sonores de Miklós Rozsa i d'Alfred Newman. És a dir, compositors que van començar alguns les seves carreres als anys 30 i els altres als anys 40, totalment dins del que anomenem sinfonisme cinematogràfic. Si us hi heu fixat, tots els temes han sonat dins dels mateixos paràmetres i esquemes musicals. Doncs bé, la dècada dels 50 va veure aparèixer tot un moviment de nous directors de cinema que van voler ser crítics amb pel·lícules arriscades, adaptant al cinema obres de teatre i novel·les clarament crítiques amb la societat i la manera de viure nord-americana. I aquests joves directors van tenir clar que si volien criticar la societat que heretaven dels seus pares i avis, no podien posar a les seves històries la mateixa música que posaven ells. Per tant, el cinema va veure com, a la dècada dels 50, el jazz va obrir-se camí com a música amb rol dramàtic, ja no complementari, en les pel·lícules. És a dir, van començar-se a fer bandes sonores senceres en format jazz. Si no la primera, una de les primeres va ser la d'Alex North per a un tramvia anomenat Desig. El film d'Elia Kazan, amb Vivian Leigh i Marlon Brando, i una samarreta imperi, amb guió del mateix Tennessee Williams adaptant la seva obra de teatre. El que sentirem ara és força diferent del que hem sentit fins ara.

Alex North va ser el compositor també de la banda sonora de Mort d'un viatjant, el film del mateix 1951 de Laszlo Benedek, que adaptava l'obra de teatre d'Arthur Miller, una d'aquelles obres teatrals importants que tard o d'hora hauríem de veure tots. El protagonista, en Willy Loman, el va encarnar Frederick March i el compositor li va dedicar al personatge aquest tema.

0: Catalunya Música, el violí vermell.
1: Bé, hem d'anar acabant, i ho acabarem amb un gènere cinematogràfic també molt present aquell any 1951 i en general a tota la dècada dels 50 als cinemes. Les pel·lícules de romans, una expressió més del clima de la Guerra Freda. La gran pel·lícula de romans del 1951 va ser, sens dubte, Quo Vadis, dirigida per Mervyn LeRoy i amb banda sonora del gran Miklós Rozsa. Sentim-ne el preludi.

Ens queda temps pels pèls per encara una última audició. Vinga, va, que sigui de l'Alfred Newman per completar el panorama de compositors que marquen una època a principis dels 50 en la música de cinema de Hollywood. Ho tanquem amb una banda sonora de pel·lícula no de romans, però sí d'històries de la Bíblia. El film David i Betsabé, de Henry King, amb el bo del Gregory Peck fent de rei David i la Susan Hayward de Betsabé fent fatal que porta pel pedregar el pobre Gregory Peck. De la banda sonora d'Alfred Newman sentim el tema final titulat Salm 23, que és aquell que comença dient «El Senyor és el meu pastor, no em manca res», que és una manera molt poètica i bonica de dir que Déu ens agafi confessats, que crec que és el millor que es pot dir ara per ara, tal com estan les coses actualment a tot arreu.

Doncs bé, fins aquí aquest Violí Vermell d'avui, en el que hem volgut fer un passeig per les bandes sonores més destacades de l'any 1951. Avui hem tingut música de grans compositors. Tanmateix, com sempre, nosaltres només esperem que, si més no, el programa us hagi resultat entretingut. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, Xavier Casanef, a la redacció del guió i a la locució, i d'en Pau Blasi, al control tècnic. Que tingueu una bona setmana, que la música us acompanyi.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Comencem aquí el segon concert del cicle temàtic de 4 dies que dediquem a la Schubertíada de Hohenems 2025, el festival de lied i música de cambra que es fa cada any a aquesta petita ciutat austríaca rodejada de muntanyes. Avui ens acompanyen el violinista Renaud Capisson i el pianista Guillaume Bellom amb un programa que conté sonates per violí i piano de Schubert, Beethoven i la sonata Fae de Dietrich, Brahms i Schumann. La ràdio austríaca comparteix amb nosaltres aquest concert enregistrat el 30 d'abril del 2025 a la sala Marcus Sitticus de Hohenems. El sentim gràcies un cop més a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Renaud Capisson és, sens dubte, un dels violinistes més destacats de la seva generació i un dels artistes francesos més coneguts arreu del món. És l'artista convidat de les orquestres més importants i les sales de concerts sol·liciten contínuament la seva presència. Les seves temporades estan plenes de concerts a Berlín, Viena, Londres, França o els Estats Units. I no només com a violinista, perquè els últims anys també ha dedicat temps a la direcció i des del 2021 és el titular de l'Orquestra de Cambra de Lausana. Té el privilegi de tocar el Panet de Guarnerius, un violí que va pertànyer a Isaac Stern, i sap captivar el públic amb una tècnica impoluta que deixa via lliure a la seva enorme sensibilitat. Part de la seva activitat concertística la dedica a la música de cambra i té una relació estreta amb artistes com ara Menachem Preisler, Marta Argerich, Emmanuel Pahud, Mariel i Katia Labeck o el seu germà Gauthier Capisson. També treballa amb artistes destacats de la generació més jove, com poden ser Edgar Moreau, Katia Bunyat-Ishvili o el pianista amb qui presenta aquest concert a la Schubertíada de Hohenems, Guillaume Bellom. Renaud Capisson i Guillaume Bellom comencen l'actuació amb una de les tres primeres sonates de Franz Schubert. Quan les va començar a compondre, Schubert ja havia escrit àmpliament per violí, un instrument que coneixia molt bé des de la seva infantesa. Era la primavera del 1816 i el músic, un jove de 19 anys, treballava també en la composició d'una obra molt més ambiciosa, la Sinfonia Tràgica. Les tres sonates, que de vegades s'anomenen sonatines, les va concebre com a unitat, però la primera, en re major, és la que s'acosta més al model de les sonates de Mozart, en l'esquema formal i en l'encant melòdic, tot i que els temes principals ja provenen clarament de la seva inesgotable reserva melòdica. A Schubert no li interessava gaire el virtuosisme, per això en la seva obra predominen el lirisme i l'atmosfera íntima, uns trets que en aquesta sonata sap combinar amb eficàcia amb passatges enèrgics i jovials. És la sonata per violí i piano número 1 en re major d'Oig 384 de Franz Schubert, que sentim en aquesta versió a càrrec de Renaud Capisson i Guillaume Bellom.

Aplaudiments a la Schubertiada de Hohenems per a Renaud Capisson i Guillaume Bellome, que ens han ofert aquesta amable i airosa sonata per violí i piano número 1 en re major d'Oig 384 de Franz Schubert. Una pàgina que no té la intensitat emocional i dramàtica de les obres de maduresa, però descobrir el jove Schubert és explorar un tresor de materials d'un encant innegable. Ja hi veiem, per exemple, el seu poder melòdic. I l'ídol musical del jove Schubert, Beethoven, és l'autor de la sonata que sentim a continuació, la tercera, que és també una obra de joventut que, juntament amb les dues primeres, va completar a Viena el 1798, quan encara estudiava amb Haydn i Salieri i escrivia en un estil clàssic semblant al de Mozart, sobretot pel que fa a l'estructura dels moviments. De tota manera, Beethoven ja començava a forjar la seva veu pròpia i aquí, en aquesta sonata, ja hi veiem el seu esperit únic i poderós. Mozart ja havia preparat el terreny per escriure sonates que donessin el mateix protagonisme al violí i al piano. I Beethoven va més enllà, va desenvolupar aquest camí per mostrar encara més igualtat entre els dos instruments. Però aquestes tres primeres sonates de Beethoven no van tenir bona rebuda de la crítica, que amb un to més aviat perplex deia que Beethoven anava al seu aire, a un aire estrany i singular, amb la seva obstinació per modulacions estranyes i per l'acumulació de dificultats. Sigui com sigui, la sonata per violí i piano en mi bemoll major, opus 12, número 3 de Beethoven, és una obra alegre i vibrant que conté temes vius i lluminosos.

Renaud Capuçon i Guillaume Bellôme ens han ofert la sonata per violí i piano número 3 en mi bemoll major, opus 12, número 3, de Ludwig van Beethoven. El concert d'aquests dos artistes a la Schubertiada de Hohenems s'acaba amb una obra col·laborativa amb la sonata Fae, composta per Robert Schumann, Johannes Brahms i Albert Dietrich l'octubre del 1853 a Düsseldorf. És una de les obres més inusuals de la música de cambra romàntica i alhora una expressió musical de l'esperit de l'època. El projecte va ser una idea de Schumann per fer un regal i un tribut al gran violinista del moment, Joseph Joachim, que era amic dels tres compositors. I per subratllar la seva connexió amb Joachim, els compositors van optar per adaptar a la partitura el lema personal del violinista. És a dir, que van convertir les inicials FAE de la frase alemanya del romanticisme Frei aber einsam, lliure però solitari, en un criptograma musical que, segons la notació alfabètica, seria la base de l'obra. De diverses maneres, els moviments processen el lema i reflecteixen la disposició melanconiosa de Joachim, el destinatari. Schumann va assignar el primer moviment a Dietrich i el tercer, l'scherzo, a Brahms, i ell va proporcionar el segon, un breu intermezzo, i el quart, el final. Aquí tenim la sonata Fae per violí i piano de Schumann, Dietrich i Brahms.

S'acaba aquí aquesta obra col·laborativa, la sonata Fae, composta per Robert Schumann, Johannes Brahms i Albert Dietrich el 1853 i dedicada al violinista Joseph Joachim. És l'obra amb què Renaud Capuçon i Guillaume Bellôme posen punt final a aquest programa que han presentat a la Schubertíada de Hohenems. Abans de marxar, però, corresponen els aplaudiments del públic amb una propina. Ofereixen un arranjament de Yasha Heifetz d'una cançó de Johannes Brahms, Wie Melodien, com les melodies.

0: Un arranjament de Yasha Heifetz de la cançó Wie Melodien, com les melodies de Johannes Brahms. És el bis que han ofert Renaud Capisson, violí, Guillaume Bellom, piano, en aquest concert de la Schubertíada de Hohenems 2025, després d'haver interpretat sonates per violí i piano de Schubert, Beethoven i la sonata Fae de Schumann, Dietrich i Brahms. La ràdio austríaca ha compartit amb nosaltres aquest concert enregistrat el 30 d'abril del 2025 a la sala Marcus Sitticus de Hohenems i que hem sentit gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Ha estat el segon concert del cicle temàtic de 4 dies que aquesta setmana dediquem a la Schubertíada de Hohenems 2025. Demà serà el torn del quartet Minetti i el pianista Kit Armstrong. Recordeu que tots els concerts els podeu recuperar al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

El compositor danès del segle XIX, Niels Wilhelm Gade, és l'autor de l'obra que ara sentirem, l'acte tercer del ballet Et Folkesang, una llegenda popular. Ens acompanya la sinfonieta de la ràdio danesa dirigida per Harry Damgaard.

Fins aquí l'acte tercer del ballet Et Folkesang, una llegenda popular del compositor danès Niels Wilhelm Gade. N'hem sentit la interpretació de la Sinfonieta de la Ràdio Danesa, dirigida per Harry Damgaard.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: El MACBA posa en marxa els vespres MACBA coincidint amb l'horari d'estiu. Entrada gratuïta els dijous, divendres i dissabtes de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Podràs visitar de franc l'última proposta de la col·lecció amb visita comentada els dissabtes a les 6 de la tarda i les exposicions temporals. Més informació a macba.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música. Catalunya Música. Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és Una tarda a l'Òpera. Descobrim la història, les històries i els grans noms de l'òpera. Catalunya Música us convida a passar Una tarda a l'Òpera amb Jaume Radigales.

Salutacions ben trobades i ben trobats a una nova edició d'una tarda a l'Òpera, la sintonia de Catalunya Música, un episodi més dels que dediquem a l'edat d'or de la fonografia amb cantants que varen ser veritables reis dels estudis de gravació i també dels escenaris entre la dècada dels 50 i de la darrera del segle XX. Avui dediquem l'espai a un gran tenor canadenc, un home amb una veu flexible, amb una veu lírica o lleugera i que es va destacar molt especialment en el repertori mozartià, en el que va ser rei indiscutible. Parlem de Léopold Simoneau.

Leopold Simoneau, John Vickers, Ben Hebner, tres grans tenors canadencs de diferent repertori i que configuren la gran tríada de cantants del país nord-americà en matèria de tenors. Parlem avui, com us dèiem, de Leopold Simoneau, nascut a Saint-Flavien el 3 de maig de 1916 i mort a Victòria el 24 d'agost de l'any 2006 i que és considerat un dels millors intèrprets de Mozart de la primera meitat de la segona meitat del segle XX, és a dir, dels anys 50 i 60, juntament amb el gran Fritz Wunderlich. Leopold Simoneau va conèixer molt poc la seva mare, que va morir de grip espanyola el 3 de març de 1917. El seu pare, Leopold Simoneau, era productor de formatge i d'altres productes làctics i estava a càrrec del cor parroquial de Saint-Flavien. Leopold Simoneau va passar gran part de la seva infantesa i joventut com a membre d'aquest cor i es va traslladar després a la ciutat de Quebec per viure amb una altra de les seves germanes. Va estudiar al College de Lévis, on va estudiar francès, llatí i grec, entre altres matèries, i va ser en aquesta època quan es va tornar a familiaritzar amb el cant. En aquesta ocasió, amb el cant gregorià, degut a la institució catòlica que acollia els seus estudis. I el seu interès va créixer quan va escoltar per primera vegada un enregistrament d'una ària i d'una òpera que marcarien indefectiblement el futur artístic del nostre tenor. Parlem d'Il mio tesoro, de l'òpera Don Giovanni. Precisament és el que ara escoltarem en una gravació en estudi de l'any 1953, no només del mio tesoro, sinó de l'ària precedent, de l'ària del primer acte, que canta Don Ottavio en el paper en l'òpera Don Giovanni de Mozart, de la sua pace, que és l'ària que Mozart va escriure per al tenor destinat a les primeres representacions a Viena d'aquesta òpera, i Il mio tesoro, l'ària originàriament prevista per l'estrena a Praga d'aquesta òpera. És la veu del gran Leopold Simoneau.

Les dues àries de Don Ottavio, la que Mozart va escriure per al tenor de Viena l'any 1788, Dalla sua pace, i l'original de Praga de 1787, Il mio tesoro, del segon acte, amb la veu de Leopold Simonó. Aquestes gravacions són de 1953, de 14 anys més tard de quan Simonó va començar els estudis de cant amb el professor Émile La Rochelle al Quebec. Després va estudiar a Montreal amb Salvatore Isorel i va ser aleshores quan va conèixer la soprano Pierrette Alary, amb qui es casaria l'any 1946. Simonó va debutar amb un espectacle anomenat Varieté Lyrique l'any 1941, interpretant el paper de Hadji de l'òpera L'Acmé, de Léo Delib. Va ser aquest el període en què presentaria algunes interpretacions de fragments d'òperes en espectacles fragmentats, en què es presentaven alguns fragments operístics de pàgines, com per exemple El Barber de Sevilla, que va cantar, o també alguns fragments de La Traviata. Després interpretaria ja en escena i en una òpera sencera era el paper de Don Curzio, que apareix al tercer acte de Les noces de Figaro, que té un paper molt poc destacat i que, si més no, intervé en el sextet d'aquest mateix acte de l'òpera mozartiana, que va ser dirigida ni més ni menys que per Thomas Beecham, que es va fixar en la interpretació d'aquest jove tenor a qui de seguida va veure procliu per continuar apareixent en repertori mozartià. Malgrat tot, interpretaria també altres papers com personatges d'òpera còmic, com és el cas de la Mireille de Gounod, que va cantar l'any 1949 a l'Òpera Còmica de París, on va cantar el paper de Vincent. L'any 1950 és quan comença la seva gran carrera internacional amb un gran paper de tenor, en aquesta ocasió d'una òpera de Mozart, com és el Così fan tutte, que va arribar a cantar al Festival d'Ais de Provença. Sentim precisament d'aquesta òpera l'ària Una aura amorosa, del primer acte, amb la interpretació de Simonó dirigit per Herbert von Karajan en una gravació amb la Filharmonia Orquestra realitzada l'any 1955.

La veu de Leopold Simonó al servei d'aquesta aura amorosa que canta Ferrando al primer acte de Così fan tutte en una gravació de 1955 dirigida per Herbert von Karajan. L'any 1953 Simonó va enregistrar un altre paper referencial en la seva carrera, el Nadir dels pescadors de perles, al costat precisament de la seva esposa, de Pierrette Alary, en una gravació que dirigiria Jean Fournet. Va ser durant els anys 50 que també es va destacar amb la seva esposa en diversos festivals europeus, com el ja citat d'Aix-en-Provença, Glyndebourne o Salzburg, amb una dedicació especial al Ferrando del Così fan tutte que li escoltàvem. També va ser notable la seva actuació com a Don Ottavio amb les funcions dirigides igualment per Karajan a l'Escala de Milà. I també va interpretar escadusserament alguns fragments d'òperes mozartianes que en aquell moment no es representaven habitualment, com el paper de Tito, de la Clemenza di Tito, de la cara sentim l'ària A, se fosse intorno al trono, amb acompanyament de l'Orquestra Filharmònica de Viena, dirigida per Bernhard Paungartner, un director discret, però que va ser especialista en Mozart, també com a director del Mozarteum de Salzburg i autor d'una de les millors biografies que s'han escrit mai sobre el compositor austríac.

Se fosse intorno al trono, l'aria que canta Tito a la Clemenza di Tito de Wolfgang Amadeus Mozart, sentíem la veu de Leopold Simonó, acompanyat per l'Orquestra Filharmònica de Viena dirigida per Bernhard Paumgartner. L'any 1953, Simonó va participar a l'enregistrament de La infància de Crist, l'oratori d'Héctor Berlioz. Seria un any abans de cantar al costat ni més ni menys que de Maria Callas el paper d'Alfredo en unes funcions de la Traviata amb la Lyric Opera de Chicago. L'any 1956 tornaria a enregistrar una altra peça de Berlioz, en aquesta ocasió el Rèquiem, amb direcció musical de Dimitri Mitropoulos, i es va traslladar al Canadà per formar part de la Canadian Opera Company. Va ser amb aquesta última en què va participar en diverses produccions de Mozart, com per exemple el Don Giovanni, o l'any 1957 el paper de Tamino de La flauta màgica, un paper que enregistraria a les ordres de Calvem i davant de l'Orquestra Filharmònica de Viena, de la que sentim l'ària del retrat d'Isbind i Isbet Zauberschön, amb què obríem el programa.

la veu delicadíssima, el fraseig immaculat de Leopold Simonó al servei de l'ària del retrat que canta Tamino al principi del primer acte de la flauta màgica de Mozart, una gravació en què el tenor canadenc estava acompanyat per l'Orquestra Filharmònica de Viena dirigida per Carl Böhm. L'any 1959, Simonó i la seva esposa, Pierrette Alary, van guanyar la primera edició del Premi Calixte Lavallée i el 1961 el Gran Premi del Disc de l'Acadèmia Charles Cros de París, un premi que li va ser atorgat en reconeixement d'una gravació d'obres de Mozart en col·laboració amb la seva esposa, com dèiem, al costat d'una formació com l'Orquestra Filharmònica d'Amsterdam. L'any 1963 va debutar al Metropolitan de Nova York en un dels papers de referència, el ja citat Don Ottavio del Don Giovanni de Mozart, un paper que repetiria en diverses ocasions al mateix teatre novaiorquès. I si parlàvem de Gluck és perquè pensàvem ara en oferir-vos justament un fragment corresponent a la versió parisenca, la versió en francès de l'Orfeo et Euridice, Orfeo et Euridice, d'aquest Je perdu mon Euridice, que és la corresponent a l'original Què farò sense Euridice. La veu transparent de Simonó a la perfecció, s'amolla a la perfecció al servei de la partitura de Gluck amb una gravació de 1956 dirigida per Hans Rosbaud davant de l'orquestra dels concerts L'Amoureux.

La versió parisenca del Je perdu mon Eurydice, de la versió parisenca de l'Orfeo et Eurydice, Orfeo et Eurydice, en la interpretació de Leopold Simoneau, acompanyat per l'orquestra dels concerts Lamoureux, dirigida per Hans Rosbaud, en aquesta gravació de 1956. Deixem ara el segle XVIII i passem al XIX, i és que Leopold Simoneau va ser un extraordinari intèrpret d'òpera francès, especialment d'òpera còmic. Va participar, per exemple, en òpera còmic amb obres com, per exemple, Colas et Colinette, d'un compositor completament desconegut, Quesnel, i que va interpretar amb la companyia d'òpera canadenca. Però també seria ocasionalment intèrpret de papers que demanen potser molt més una fortalesa o una robustesa més ampla en el registre central, com el cas del Don José. Però Simoneau va saber portar l'aigua al seu molí, per exemple, respectant estrictament allò que marca la partitura, especialment al final de l'àrea de Don José del segon acte, La fleur que tu m'avais jetée, respectant el si bemoll en pianíssim i afegint aquí una messa di voce, un regulador amb diminuendo al final d'aquesta interpretació que resulta absolutament magistral. Una gravació de 1959.

En aquell context, estem parlant d'una gravació de 1959, el públic estava més acostumat a versions amb molta més testosterona, com les que podien imprimir Franco Corelli o Mario del Mónaco al servei del Don José de la seva àrea La Fleur que Tu Me VGT, que aquí escoltàvem amb la veu de Leopold Simonó, que ell sí respecta estrictament allò que Bizet havia marcat. Entre d'altres, us ho dèiem abans, aquest si bemoll en pianíssim i amb un diminuendo amb messa di voce inclosa al final de l'ària. És una interpretació que podem considerar magistral, com també ho és la que ara escoltarem, corresponent també a l'altra gran òpera de Georges Bizet, Els pescadors de perles, de la que sentim la versió també original en francès, Je crois entendre encore, que canta Nadir. Escoltarem la gravació que Leopold Simonó realitzava a les ordres de Lee Shannon davant de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Berlín.

Vorejant el falset en aquesta magistral interpretació de l'àrea de Nadir dels Pescadors de Perles de Viseix, croissant tendre en cor, és Leopold Simonó a qui també ara sentim amb aquesta veu especialitzada en aquestes esfumatures, com podria fer, per exemple, un Tito Schipa o, per exemple, un Ferruccio Tellavini, en aquesta ocasió el servei del Je suis seul i la Fouillé, que canta de Grieux a la Manon de Massenet, novament amb direcció de Lee Shannon.

Del segle XVIII hem passat a l'òpera francesa del segle XIX i ara passem també, sense moure'ns de segle, a l'òpera italiana, en concret a l'Alfredo de la Traviata i també la de la delicadíssima interpretació que canta Simonon de l'ària amb la que arrenca el segon acte d'aquesta òpera, De miei bollenti spiriti.

I acabem el programa, després d'aquesta interpretació de l'àrea d'Alfredo del segon acte de La Traviata, amb un fermall d'or, amb la veu de Leopold Simonó, amb aquest passatge de l'àrea Una aura amorosa, de Così fan tutte, el moment en què a la secció final Ferrando inicia el passatge Un dolce ristoro amb els seus fa sostinguts perfectament emesos.

Leopold Simonó en aquest fermall d'or corresponent a l'últim passatge de l'ària Una aura amorosa que canta Ferrando al primer acte de Così fan tutte de Mozart. El tenor canadenc ha estat el nostre protagonista en aquesta tarda a l'òpera La Sintonia de Catalunya Música, que hem fet possible Oriol Pinart des del muntatge musical i qui us ha parlat amb molt de gust, Jaume Radigales. Moltes gràcies per la vostra atenció i sigueu feliços.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: La millor música clàssica i els grans noms de la lírica es troben un estiu més al Festival de Torroella. Sota el lema "L'amor també deixa rastre", combina grans noms de l'escena internacional com la Mahler Chamber Orchestra amb el pianista Daniil Trifonov i el director Daniel Harding i la prestigiosa formació de música renaixentista de Thales Scholars amb noves mirades artístiques. Més informació a festivaldetorroella.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música. Catalunya Música. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

0: Catalunya Música. El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Subirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
1: Hola, bona nit. Jazz escandinau avui des del Festival Jazz Bàltica Alemany, amb una big band creada el 1966 en el si de la Ràdio Pública de Letònia com a orquestra d'entreteniment i que el 2012 va encetar una nova etapa com a banda jazzística. En aquesta etapa, la big band s'ha convertit en pal de paller de la vida del jazz de Letònia, fent de pont entre la música escandinava i la nord-americana. El concert d'avui n'és una bona mostra, perquè la Big Band de la Ràdio de Letònia visitava el Jazz Bàltica 2026 amb el pianista nord-americà John Baisley i el multiinstrumentista suec Magnus Lindgren, i amb un programa que reverencia la música de dos dels referents de Baisley i Lindgren, Charlie Parker i Wayne Shorter, amb nous arranjaments de la música original, però també amb noves composicions. La Ràdio del Nord d'Alemanya va gravar aquest homenatge des de l'escenari de l'hotel marítim de la població costanera de Timmendorfer Strand el 28 de juny del 2025.

El veterà pianista i compositor John Beasley va donar-se a conèixer a finals dels 70 com a membre de les bandes de Miles Davis i Freddie Hubbard. Ha plogut molt des d'aleshores i Beasley ha fet una exitosa carrera com a instrumentista, compositor, productor musical, arranjador i amb centenars de col·laboracions i invitacions per tot el món. La relació de Beasley amb l'escena nord-europea és també intensa i col·labora amb músics com Magnus Lindgren, aquest saxofonista, compositor i arranjador, a més d'agitador de l'escena jazzística escandinava. Beasley Lindgren, que ens proposaven una nova mirada sobre l'esperit de la música de referents que comparteixen Charlie Parker i Wayne Shorter. Combinació explosiva, aquesta que sentirem avui des del Jazz Bàltica, amb Beasley i Lindgren i la Big Band de la Ràdio de Letònia. Tot a punt perquè comenci el concert.

Magnus Lindgren, que ha introduït amb la flauta aquest arranjament de Confirmation, que és un dels clàssics del catàleg de Charlie Parker, en aquest nou arranjament de John Baisley per a la Big Band de la Ràdio de Letònia, l'orquestra que avui estem sentint des del Festival Alemany Jazz Bàltica.

See What Happens, un tema original de Magnus Lindgren i John Beasley per a la Big Band de la ràdio de Letònia, que estem sentint avui en directe en aquest concert del Festival Jazz Bàltica 2025.

Llarga ovació per a la Big Band de la Ràdio de Letònia i els seus solistes, aquests que estem sentint avui, el pianista John Beasley i el saxofonista Magnus Lindgren. Dos músics que han agafat el micròfon ara per parlar amb el públic de la música que estan oferint aquesta nit al Jazz Bàltica. Tots dos se senten contents de ser-hi i també de poder homenatjar la música de dos dels seus herois. Lindgren i Beasley han arranjat Confirmation de Charlie Parker, el tema amb el qual hem començat, i són autors de la segona peça, un tema original, See What Happens, escrit pensant en l'esperit de Wayne Short. De fet, aquest títol, See What Happens, o A veure què passa, ve d'una frase que sembla ser que Shorter solia dir abans de tocar molt en l'esperit de la improvisació jazzística. I la tercera peça que ha sonat, Scrapple from the Apple, és també de Charlie Parker en aquest nou arranjament orquestral que proposaven Lindgren i Beasley. El que ara sentirem és una composició original també dedicada a Wayne Shorter, Celestial, tema escrit a quatre mans per John Beasley i Magnus Lindgren.

Celestial, composició orquestral escrita a quatre mans per John Beasley i Magnus Lindgren en l'esperit de Wayne Shorter, avui en directe des del Jazz Bàltica 2025.

Cherokee, Now's the Time, homenatges a Charlie Parker de John Baisley i Magnus Lindgren amb la Big Band de la ràdio de Letònia. I aplaudiments del públic que els acompanya des de l'escenari del Jazz Bàltica, que sembla que premiaran amb una propina.

Segur que heu reconegut el Donnelly, aquest estàndard amb autoria atribuïda tant a Miles Davis com a Charlie Parker. Aquesta era la versió que en proposaven John Beisley i Magnus Lindgren, que més l'ha introduït amb el seu solo de flauta. Al costat de la Big Band de la Ràdio de Letònia, aquesta potent orquestra de jazz que els ha acompanyat al concert que hem sentit avui des del Festival Jazz Bàltica 2025. John Beisley, que és actualment també director musical de l'Institut de Jazz Herbie Hancock. Des d'aquesta institució fa una tasca de pont generacional i, a més, ret homenatges com el que sentíem o com els que està preparant de cara a aquest 2026 amb les celebracions dels centenaris de Miles Davis i John Coltrane, dels quals aviat us en podrem oferir els resultats gràcies a la xarxa d'intercanvis entre les emissores de la Unió Europea de Radiodifusió.

0: Doncs tanquem la sessió d'avui. La de demà dijous la protagonitza la vocalista, saxofonista i compositora Celine Bonacina presentant el projecte Jump al Festival Jazz Bàltica 2025. En Josep Aymí tornarà a cuidar-se del so i de l'edició de la sessió. Fins demà. Bona nit.
1: El Jazz en Viu, el Via Jazz Concert. Un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Subirà.

Acabem de sentir el Dixit Dominus, número de catàleg 232, de Georg Friedrich Händel. Els intèrprets eren les sopranos Arlene Auger i Lainey Dawson, la contralt Diana Montagu, el tenor Leif Nixon i el baix Simon Birkel, amb el cor i l'orquestra de l'Abadia de Westminster, dirigits per Simon Preston.

0: Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir un arranjament per a flauta i piano de la sonata per a clarinet i piano en mi bemoll major, opus 120 número 2, que Johannes Brahms va compondre l'any 1894, destinada al clarinetista Richard Mühlfeld. L'arranjament per a flauta i piano que sentim l'ha fet Jeffrey Kanner, i és ell mateix qui toca la flauta al costat del pianista Charles Bramovich.

0: Hem sentit un arranjament per a flauta i piano de la sonata per a clarinet i piano en mi bemoll major, opus 120 número 2 de Johannes Brahms. Ens acompanyaven Jeffrey Kanner, flauta i autor de l'arranjament, i Charles Bramovich, piano.
1: La nit a Catalunya Música és nocturn.

Continuarem amb el cicle Dalida, cançons d'un company errant de Gustav Mahler. El sentirem interpretat pel baríton Thomas Hampson i el pianista David Lutz.

El baríton Thomas Hampson i el pianista David Lutz ens han interpretat el cicle de Lieder Cançons d'un company errant de Gustav Mahler.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Continuem la nostra programació ara per sentir la burlesca per a piano i orquestra en re menor que Richard Strauss va compondre l'any 1885. Ens acompanyen Janif Thibaudet, piano, i els membres de l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig sota la direcció de Herbert Blomstedt.

0: Una obra de joventut de Richard Strauss és la burlesca per a piano i orquestra en re menor de l'any 1885. La sentíem interpretada per Jean-Yves Thibaudet, piano, i l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig sota la direcció de Herbert Blomstedt.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Continuarem amb l'Allegro per piano a quatre mans, opus 144, Deutsch 947, titulat Lebensstürme, de Franz Schubert. Els intèrprets són els pianistes Steven Osborne i Paul Lewis.

Era l'Allegro per piano a quatre mans, Lebenstürme, opus 144 de 1947 de Franz Schubert, que hem sentit en la versió dels pianistes Steven Osborne i Paul Lewis.

0: Catalunya Música.
1: Continuem endavant la nostra programació ara per sentir la segona versió de l'any 1885 de la Simfonia número 1 en mi menor, opus 1, de Nikolai Rimsky-Korsakov. Ens acompanya l'Orquestra Nacional Russa, dirigida per Yevgeny Sviatlanov.